0: 105.7.
1: Hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock, con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.
2: ¿Irías de vacaciones a un lugar donde hay una sensación térmica de 40 grados durante el día y 30 por la noche? Menorca se plantea cómo afectará al turismo lo que ya ha sido una realidad este 2026. Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad, con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, FI Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
3: Torna el bàsquet de primera Vintaufa. Bàsquet Menorca, HL Alicante. Segona jornada de la Lliga Regular de primera fet. Dissabte 3 d'octubre a les 7 i mitja del capvespre al Pavelló Menorca. Acompanya el Bàsquet Menorca en el seu primer partit a casa de la temporada. Abona't o compra la teva entrada a bàsquetmenorca.com.
4: Hola, sóc el Pol Figueres. Us esperem a Vintaufa. Una illa, un equip.
5: Los sábados a las 12 del mediodía...
6: ¿Cómo se llama alguien que siempre cree que está enfermo?
7: Hipocondriaco.
6: Vale.
5: ¿Seguimos?
6: Espera, que lo voy a pensar. Sí.
5: Los sábados a las 12 del mediodía, los Blues Brothers del humor. Los Starkey Hats de la improvisación.
6: Funcionamos como un matrimonio ya, ¿eh?
5: Cualquier cosa puede pasar...
7: Lo veo más como un doctor y su paciente, pero bueno.
6: Que está casado.
5: En Nadie Sabe Nada, con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Cadena SER, la radio.
6: Dale al like.
7: Dale al like.
5: Con mejor humor.
8: Pepe Rubio, ¿tienes ya todo preparado? Que nos vamos a Aranda, ¿eh?
9: Todo preparado, con doble posibilidades, como hay lluvia, frío, calor, yo no sé ya. Yo no paro de mirar, no paro de mirar en Aranda, al final haces un maletón.
8: Tengo unas ganas de que nos tomemos algo por la calle Silla y mañana.
9: Ah, sí, yo creo que tendremos buen tiempo.
8: Sí, y aunque llueva, vamos a estar. Mañana, hoy por hoy, en Aranda de Duero.
10: A veces las condiciones extremas nos ofrecen algo extraordinario. Este viernes lo comprobamos en Hoy por Hoy, viajando hasta el corazón de la Ribera del Duero. Desde Aranda hablaremos de una tierra compleja cuyo clima extremo produce una uva extraordinaria. Hoy por Hoy, con Aymar Bretos. Colabora Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero. La SER. El sonido de la vida.
8: Ahí estaremos mañana en Aranda de Duero, desde el espacio Ibercaja, a las 8:30 de la mañana, y brindaremos con un buen Ribera. Vamos a ver, Pepe Rubio, 6 razones por las que este programa de 6 horas ha merecido la
9: Era
8: pena.
9: Difícil hoy, ¿eh? Bueno,
8: ¿no había 6 o qué?
9: No, había más.
8: Ah, vale.
9: Sí, siempre hay más.
8: Joder, Pepe.
9: Bueno, el primero, por la empatía de un oyente, la primera razón, de A Coruña, con la inmigración a través de una historia personal.
11: Hola, soy Ana de Coruña y hoy me he levantado pensando en la foto de un bebé precioso que me enviaron ayer. Su madre es una chica que llegó hace poco tiempo de Nigeria y a la que contratamos en nuestra empresa. Al poco tiempo se quedó embarazada, pero la pobre decidió ocultarlo por miedo a perder su trabajo, hasta el punto de que se desmayaba continuamente en su puesto. Finalmente nos dijo la verdad, pero tuve que prometerle que no pasaba nada por coger la baja y que cuando estuviese preparada para volver, su puesto de trabajo seguiría esperándola. Solo entonces aceptó la baja que le había recomendado el médico. Ayer nació su bebé y me mandó la foto para darme las gracias, y hoy no puedo dejar de pensar en ello.
8: Ojalá, bueno, más gente como Ana, ¿eh?
9: Sí, desde luego. Y detrás de cada inmigrante hay una vida, hay la búsqueda de una oportunidad. La que le han arrebatado a un menor marroquí que llevaba 2 años en Ceuta es, en este caso, la sinrazón del día.
8: La SER ha localizado en Marruecos a un menor de edad que llevaba casi 2 años tutelado por la ciudad autónoma de Ceuta y que, a pesar de eso, denuncia haber sido expulsado ilegalmente por las fuerzas de seguridad españolas. El caso está ya en manos de la justicia. Nicolás Castellano, buenos días.
12: Hola, Aymar, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué es lo que sabemos de este chaval?
12: Se llama Ahmed, tiene ahora 16 años, llevaba desde 2024, como dices, en Ceuta, donde cruzó a nado, estaba tutelado, con su permiso de residencia en vigor, que nos muestra, y escolarizado, pero al menos media docena de militares, dice, primero, y 2 patrullas de la Guardia Civil, no quisieron ni escucharle y lo expulsaron ilegalmente a Marruecos en la madrugada.
9: Lo expulsaron, y esto es muy grave, y yo creo que si lo quieren entender, deben leer la nueva novela. novela de Jacobo Vergareche, Tío Buenísimo, Grande, tío que grande. Este viernes, por cierto, estará, ¿dónde? En Aranda.
0: En Aranda.
9: En Aranda de Duero. Y si quieren entender el problema de la vivienda, también lean Juego del Dinero, de Gary Stevenson, del que Claudio Pérez nos leía esta mañana 100 palabras.
13: Dice, ¿por qué se va al carajo la economía? ¿Por qué se va al carajo la vivienda? Y contesta el personaje, dice, los ricos se quedan con los activos, los pobres con la deuda, y los pobres acaban pagándole todos sus salarios a los ricos cada año solo para poder vivir en una casa. Los ricos usan ese dinero para comprar el resto de los activos de la clase media y el problema se hace cada vez más grande. La clase media desaparece, el poder adquisitivo desaparece para siempre de la economía, los ricos se hacen cada vez más asquerosamente ricos y los pobres, bueno, supongo que los pobres se mueren.
9: Y ya que estamos con la vivienda, vamos con la tercera razón. Frases que te pueden marcar para el resto de tu vida. La ha pronunciado esta mañana Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
14: Si este decreto, el que incluye el grueso de las medidas económicas, se aprueba mañana, ¿no vamos a ver más desahucios?
15: No habrá más desahucios de personas vulnerables en España.
14: Ninguno más.
15: No va a haber con este Real Decreto más desahucios de personas vulnerables en España.
9: Bueno, espero que no sea como el IVA de los chuches. Pero lo que ya sin IVA es un palo es ver el próximo Madrid-Barça el 25 de octubre. La cuarta razón es una ruina, Alfredo Duro.
16: Los precios son 1.699 más un gasto de gestión que alcanza los 3,5 euros. Y esta entrada es una entrada en Tribuna 2 superior, es decir, arribita en el Camp Nou. No lo critico, simplemente lo cuento Duro. Y lo cuento desde un punto de vista de...
9: ¡Ay, le llamaba José Antonio Duro! ¡Dios, Dios, me va a matar!
0: Increíble.
9: Menos mal que... Bueno. Vamos con la quinta razón. No salió gratis gracias a nuestro croissant Ángeles Caballero.
17: Le vamos a dar un café con leche para un oyente que a estas horas lo que estará haciendo mientras nos escucha es hornear croissant. Y que ayer... nos hizo llegar unos croissants deliciosos y él se llama, y le ha puesto su nombre a la pastelería, se llama Pierre Nicolas Croissant.
0: Chema, nuestro técnico de sonido, se puso tibio.
18: Era como mantequilla deshaciéndote en cada bocado. Ambrosía.
17: ¡Qué bonita palabra!
9: Bueno, es esta razón por la que merece la pena escuchar este hoy de primero de octubre de 2026. Escuchar a la actriz Miriam Garlo, Goya, por la película Sorda, y hoy nos presentaba su novela Volar con un ala rota.
19: Es muy diferente la experiencia. Yo tengo muchas amigas que son sordas de nacimiento y ellas no tienen huella auditiva porque no han escuchado nunca, entonces la forma de interpretar el mundo es totalmente diferente a la mía. Yo escuché hasta los 6 años y medio, y no soy consciente, o sea, no recuerdo nada de esa época, pero sí hay una huella que me facilita el entendimiento de las situaciones. Eso también hace que en mi caso hay más trauma.
0: Y ha sido muy bonita,
9: sido muy bonita esta entrevista. Y por último, es un regalo que te traigo.
0: A ver.
9: Hemos tenido un momento esta mañana cuando dabas paso a Alejandro Becerra en la Puerta del Sol.
0: Un poco ortopédico.
9: Sí, dijiste algo que unido a un hito político de este país es impactante.
20: Lo que no se oye es violencia.
21: Lo escuchan, es el silencio.
0: Hace un momento para el ortopédico, sí. Pero oye, mira, también.
9: Ha quedado muy bonito.
0: Ha quedado muy bonito, efectivamente. Pepe Rubio, mil gracias.
9: A ti.
0: Y gracias a ustedes. Mañana más desde Aranda, hoy por hoy, mañana en Aranda de Duero.
22: Hoy por hoy. Con Aimar Pretos.
2: Bon dia i benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dijous, dia 1 d'octubre, encetem mes i encetem tota una sèrie de temes que volem compartir amb els nostres oients. D'aquí fins a les 2 de la tarda els hi acompanyarem i avui ho estem fent amb un programa especial des del centre de dia Elena Maseras. Estem a l'avinguda Josep Marcel Clavé, a Mó, i estem ben acompanyats. Anirem estirant dels diferents protagonistes i dels temes que tractarem, però abans permetin que faci ràpidament alguns recordatoris. Tot just hem arrencat un nou podcast a Ràdio Menorca. Des de la producció de la nostra emissora estem molt contents de dir que en Albert Solaz, que és un coach nutricional, que tal vegada l'han pogut conèixer a la darrera Fira Arrels, allà on també hi va participar d'una de les activitats, ens explica i ens comenta coses del que és alimentar-nos, del que és el menjar, i dona molt de si, tant que setmana rere setmana hi trobareu a la pàgina de radiomenorca.com els seus espais. Vos ho recomanem. També volem recordar que estem amb la mirada posada, amb les il·lusions posades des d'aquesta casa al Foro Conversa, Turisme i Sostenibilitat que preparem per al 15 d'octubre i que farem a Port Centre, al Port de Mont. És una oportunitat, una vegada més, any rere any ho estem fent, de plantejar-nos algunes qüestions entorn al que tira de l'economia de Menorca, que és el turisme, i en factors de sostenibilitat. Sí, és cert que encara pensem molt en tema de massificació, de cercar el punt d'equilibri, de si hem de mirar de no morir d'èxit, que no ens passi que de tanta gent que vingui després aquí no hi puguem estar ni els que vivim, però hi ha més debat. I enguany fixem un poc la nostra atenció en torna a un tema, i és el com les calorades que hem passat aquest passat estiu poden condicionar la decisió de que un turista vingui o no. Perquè si, com ha passat aquest 2026, hi ha bona part de l'estiu en la que se li té que dir, miri, millor que no estigui al carrer perquè hi ha una alerta de protecció civil que diu que no convé, perquè hi ha temperatures que ronden entre 35 i 40, que la sensació tèrmica, si no marca això el termòmetre, sí que és així, i que per les nits dormiran poc o malament, no. Doncs aquest tipus de qüestions seran duïtes també al fora. I una més, la del tema de l'aigua. Hi havia una dada que va recollir una persona que aquests darrers dies deia, fixeu-vos que des de que a la ciutat de Mont l'aigua no és bona per beure, la gent ha tingut que comprar aigua amb garrafes de plàstic. I va fer un càlcul aproximat de quanta quantitat de diners ens hem gastat els mauneses, que aquí l'aigua no és prou bona per beure per al tema dels nitrats, en tot aquest temps. I va dir que rondava els 6 milions d'euros. És una xifra important. Jo demanaria o recomanaria que el càlcul el poguessin fer no només a Mo, sinó a tots els indrets allà on, a Menorca, ara actualment no podem beure aigua potable. I aquesta xifra probablement la incrementarien. Sé que sempre, moltes vegades, també amb una certa intencionalitat. Seguem ja prou llestos per tractar el tema de l'aigua a Menorca com una cosa de Menorca, i no únicament de poble a poble, perquè el problema realment ho tenim tots. L'aigua que bevem d'aquí d'allà la traiem del mateix lloc. I dit això, volem pensar també en qui ha de carregar aquestes garrafes. S'imaginen persones majors que han de tenir aigua i l'han de dur a casa seva? Oi que troben que no pot ser? No diguem si viu en un primer o en un indret que no hi ha un ascensor per usar aquestes càrregues. Avui reiarem de la gent que ja té una edat i reiarem de nosaltres, reiarem de serveis, reiarem de SSB. Bueno, anem a començar de seguida. Com sempre ho fem, amb la informació del temps, ens l'apropa avui Jordi Urios. Jordi, bona tarda.
1: Bona tarda. Temps inestable durant les pròximes hores a l'illa de Menorca, amb probabilitat de ruixats acompanyats de tempesta que poden ser localment forts o molt forts. I atenció, perquè a tota l'illa poden deixar de forma local acumulats importants en poc de temps. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en lleuger descens seran de 30 graus a Ciutadella, 28 a Maó. El vent bufarà de component est amb intervals moderats. Demà continua la inestabilitat, especialment durant la matinada i a primeres hores del matí. Encara podran quedar ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta a la primera meitat del dia i ja a la tarda la probabilitat de que siguin les precipitacions localment fortes serà baixa. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis a les màximes, les mínimes en valors tropicals seran de 24 graus a Ciutadella, 23 a Maó. La inestabilitat no es preveu que es retiri almenys fins al dilluns, les temperatures sense grans canvis durant el cap de setmana. Demà continuarà bufant el vent de component est entre fluix i moderat. És una informació d'AEMET.
3: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionar amb subvencions, també instal·lar amb carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
2: 12 i 26 minuts i comencem el nostre Oi per Oi. Dèiem que estem al centre de dia Elena Maseras. Ens acompanyen na Andrea Moy, na Maite Cubero. Bon dia a totes dues.
4: Bon dia.
2: Gràcies per estar aquí i per acompanyar-nos. És un gust que ens rebeu aquí. Tinc que dir que no sabeu què fem nosaltres a la ràdio tots els dies quan comença la jornada.
4: No.
6: Doncs el mateix que ens hem trobat quan hem arribat aquí, que tot just hem arribat per muntar el programa i hi havia diversos usuaris que estaven repassant l'actualitat del dia. Nosaltres fem exactament el mateix. M'hi trob quasi com a casa. Avui volem intentar transmetre, un poc explicar, què és la feina que desenvolupeu i què és també SSB. Què és Serveis Socials Balears i quins serveis està prestant actualment?
4: Serveis Socials Balears és una empresa menorquina dedicada a cuidar i acompanyar persones des de fa més de 20 anys i per tots els municipis de l'illa. Actualment gestionem dos centres de dia, a Mo Elena Maceres i el centre de dia del Castell. També gestionem el servei d'ajuda a domicili, la casa d'acollida de Ciutadella i monitoratges a diferents escoles de l'illa. I també fem tallers, pescar vespre, tallers de simulació cognitiva.
6: I què significa per ASSB fer feina a Menorca des de fa ja més de 20 anys i se presenta als municipis de l'illa?
4: Pues significa haver compartit dia a dia amb moltes persones i moltes famílies i haver après molt d'elles. I d'un recorregut tan llarg ens ha permès també, en certa manera, ser referent en tots els municipis i sempre que algú necessita alguna ajuda recorreix a nosaltres i nosaltres intentem ajudar i fer lo possible.
6: Què diferencia la manera de cuidar, d'acompanyar i d'orientar de SSB?
4: Diria que SSB fa feina combinant proximitat i professionalitat. Per què? Pues perquè fa feina només amb personal qualificat, amb la titulació que toca, i després també amb proximitat, perquè per nosaltres és molt important conèixer bé a la persona, saber exactament el que necessita i fer feina d'una manera molt individualitzada per cada persona.
6: És saber escoltar, saber estar atent també un poc al que és necessari, diguem. Quins perfils professionals s'ha de formar en l'equip? És a dir, què hi trobem en els perfils professionals que estan per fer o desenvolupar aquesta feina?
4: SCB està format per el gerent, Salvador Tauler, per na Maite Cubero, cap d'administració, per jo, Andrea Moll, com a coordinadora tècnica, i tots junts gestionem un gran equip de professionals on hi entrarien gerocultors, tècnics sociosanitaris o titulació equivalent, integradors socials, monitors, crec que ho he dit tot, no, Maite?
7: Sí, està bé.
6: Jo crec que és una qüestió que me sembla que és força interessant, la de poder donar a entendre el fet de la important feina que desenvolupeu en el sentit del tema de l'acompanyament, perquè hi ha algun moment, i a tot ens arriba més prest, més tard, allà on això té molt de valor. És a dir, algú que et pugui fer costat i que t'acompanyi en determinats moments. Com deia jo, quan hem arribat avui, ens donem compte de que hi ha aquest caràcter un poc de familiaritat entre els uns i els altres, no? De que es va creant un poc aquests vincles.
4: Sí, per nosaltres és molt important que aquí et sentin com a casa, que estiguin atesos, que no els hi falti de res i sobretot això, que hi hagi un ambient molt de proximitat i de família.
7: Mm-hmm. Som una petita gran família.
4: Exacte.
6: Molta gent me demana per què Elena Maceres. No sé si hi ha una història al voltant o al darrere de lo que és el nom d'Elena Maceres. O si abans que acabi el programa ho podrem desvelar o no.
4: Jo crec que ho desvalarem més endavant.
6: Sí? Vinga, doncs ho desvalarem llavors més endavant. Quan avui ens apropem a SSB, a Serveis Socials Balears, volem mirar de saber i de conèixer del que és el que sou i la feina que desenvolupeu. Quantes persones hi ha ara que estan, diguem, que venen habitualment en el dia a dia al centre de dia? No sé si tots els usuaris o usuàries venen dia rere dia o alguns venen algunes hores només del dia? Com?
4: Aquí a Elena Maceres són molt flexibles i segons la gestió familiar el que necessitin. N'hi ha que venen cada dia i queden a dinar, n'hi ha que venen dos, tres dies per setmana i n'hi ha que només venen activitats i després se'n van. Això depèn de el que necessita cada persona. Uh-huh. I actualment tenim, quan som tots, crec que som
7: 21 persones. El que és cert que no queda tothom a dinar, no fa tot horari. Uh-huh.
6: Al llarg del programa d'avui farem un tomb no només per la feina que es desenvolupa aquí, al centre, sinó, com heu comentat, també esteu a Castell i també desenvolupeu feines que volem conèixer, no ubicades a un local, sinó també a casa de les pròpies persones. Això ho anirem activant i entenguent, perquè és cert que m'imagino que demografia mana, no? És a dir, cada vegada hi ha persones que tenen més edat i que viuen més anys perquè tenen doncs, un millor salut que no dècades enrere, i això implica també que hi hagi la necessitat de poder això, cobrir aquests serveis, ajudar-los, acompanyar-los, i són també diferents formes de fer-lo. Com el tema del servei d'atenció domiciliària del que xerrem més tard, no? Que és diferent al que és aquest centre, però que també són serveis importants que es desenvolupen. No?
7: Efectivament, la població actualment és més envellida i cada vegada hi ha més necessitats.
6: Quan reiem de població envellida, és difícil també posar una xifra a una edat. És a dir, sabem que són majors d'edats a partir de 18 anys, però tampoc no és fàcil dir a partir de quin moment toca o pertoca el que pugui ser un usuari del centre de dia, no? Hi ha molts de factors que entren en joc, no?
7: Sí, avui en dia hi ha malalties degeneratives, hi ha Alzheimer's, que s'avança molt prest. I, per desgràcia, hi ha gent jove.
6: Exacte. Hi ha, tal vegada, un poc la idea de que un centre de dia, aquest concepte, no sé si tal vegada socialment està per ho entès, és un indret allà on realment pots desenvolupar una part important de la teva vida i treballar-hi aspectes cognitius, en rellevem dels tallers també més tard. I això, no sé si de vegades, davant de la manca d'informació, se rep amb un poc de reticència i pensen, bueno, això no deu ser per jo. Fins que tal vegada el coneixen, no? Després se'n donen compte de per què té aquest valor del que comentàvem.
5: Exacte, molta gent ve que diu, ai, no, jo no vull venir perquè són esport jo, el que deies, no? I després acaben vinguent i se'n van encantadíssims i volen venir a estes cap de setmanes i tot, que els hi fa falta després. Sí, això ho veiem molt d'aquí.
6: Vosaltres al centre el teniu obert en quin horari i quins dies?
5: Elena Maceres està obert de 8 a 4, de dilluns a divendres, i el castell tanca un poc més tard, tanca a les 6 i mitja.
6: Al llarg del programa d'avui continuarem xerrant del que són el que feu, les persones que participeu, i també reiarem amb algunes de les persones que hi són aquí. Gràcies, Maite. Gràcies, Andrea.
5: Gràcies a tu.
6: Ara fem una petita pausa i seguim amb el nostre Hoy por Hoy amb uns bons consells.
10: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadensxoroi.com.
11: Llegan nuevas colecciones a Decogalia y es momento de hacerles sitio. Descubre últimas unidades, restos de temporada y artículos de outlet con descuentos de hasta el 70%. Menaje, decoración, organización, textil de hogar y mucho más a precios realmente especiales. Una gran oportunidad para renovar pequeños rincones de casa por mucho menos. Outlet en Decogalia. Hasta un 70% de descuento hasta agotar existencias. Encuéntranos en calle Sabaters 5 en Polígono de Ciutadella. Sábados tarde abierto. Decogalia. Todo un mundo para tu hogar.
23: Por primera vez en Menorca, este sábado 3 de octubre llega el gran evento híbrido a la isla, en Ciutadella. A partir de las 9 horas, la Hybrid Island Race Menorca transformará la Plaza de Sborn en una auténtica arena de competición. 10 estaciones y un circuito de carrera alrededor de la plaza. Fuerza, resistencia y pura adrenalina. Ven a animar a los 300 participantes. Organiza Gimnasca Nostra y Elite Chip y patrocina Fundació Foment del Turisme de Menorca y Illes Sostenibles. Más información en hybridislandrace.com.
24: Todo es todo. Ahora Fortuny al completo al 50%. Marcas como Levi's, Tommy Hilfiger, Pierre Gardin, Silbon, Marco Polo, no te las puedes perder. Solo hasta el sábado 3 de octubre. Sí, lo has oído bien. 50% en toda la tienda. No encontrarás rincón ni lugar sin este descuento. Del 5 al 10 d'octubre, Ciutadella celebra la Setmana d'Estocs amb descomptes especials als comerços locals i ofertes exclusives. Visita'ns a Infotelecom, Aglaia, Comella, Mom, Enrique Mestre, Azulilla. Fes costat al comerç local i aprofita aquesta oportunitat única. Setmana d'Estocs, Ajuntament de Ciutadella.
6: Com deia aquí, al centre Elena Maseras, els usuaris i usuàries estan repassant l'actualitat del dia. Després els demanarem també de veure de la seva opinió, però nosaltres ho volem fer amb els nostres companys dels serveis informatius de la casa. Endavant.
8: Hoy por hoy, Menorca. La crònica de l'actualitat.
12: Hoy por hoy, Cadena Ser.
13: Les 12 i 57 minuts obrim la plana informativa del nostre Avui per Avui Menorca. Ho fem per xerrar de la petició que fa el PSOE a tots els diputats de Balears al Congrés, especialment els del Partit Popular, perquè votin a favor dels dos decrets d'habitatge que s'han de sotmetre a votació aquest divendres. Des de la formació socialista destaquen que aquestes normes inclouen eines clau per frenar l'actual crisi residencial que pateix l'illa. Entre les novetats més destacades per a Menorca, el PSOE ha assenyalat la tributació en viva del lloguer turístic, considerat que és una activitat econòmica que no hauria d'estar exempta d'aquest impost. També s'inclouen bonificacions fiscals de fins al 100% pels petits propietaris que posin pisos al mercat a preus assequibles, així com rebaixes d'impostos per a la construcció d'habitatge protegit i d'obra privada destinada al lloguer assequible. Aquestes mesures se sumen a la pròrroga de contractes vigents i a la protecció de famílies vulnerables davant dels desnonaments. El secretari general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, ha defensat la urgència d'aprovar aquests decrets.
14: Des del nostre punt de vista, aquests decrets inclouen instruments que són molt necessaris per poder afrontar la crisi d'habitatge que viu a Menorca, és a dir, per donar solucions a moltíssima gent de Menorca perquè avui l'accés a habitatge digne és impossible, quan hauria de ser un dret. Per això hem d'exigir tots, a tots els partits, també en els diputats del PP de Balears, que votin a favor dels dos decrets.
13: La plataforma Menorca per l'habitatge també ha convocat concentracions ciutadanes davant els ajuntaments de Moix i Ciutadella entre les 7 del capvespre i les 10 de la nit per protestar contra aquesta dificultat d'accés a una casa digna a la nostra illa. Les mobilitzacions s'han organitzat de manera urgent arran del conegut decret Mari Carmen, aquest que es vota aquest divendres al Congrés. A Ciutadella, per exemple, els organitzadors han demanat als assistents que duguin cartells en blanc per escriure els lemes de protesta directament a la plaça. Entre les principals reivindicacions, els convocants reclamen posar un topall al lloguer perquè no superin el 30% dels ingressos dels treballadors, així com promoure els contractes indefinits. A més, demanen prohibir la compra d'habitatges als fons buitres, voltors, i vetar temporalment les adquisicions per part de no residents mentre duri l'emergència habitacional. Així mateix, el col·lectiu exigeix que s'expropiïn les cases en desús de llarga durada, que es consideri gran tenidor a qui tingui a partir de 3 immobles i que els habitatges de protecció oficial no puguin passar mai al mercat privat. La plataforma Menorca per l'habitatge fa una crida a tota la població afectada a sumar-se a les concentracions d'aquest dissabte a Maó i Ciutadella per fer sentir la seva veu davant les institucions. Seguim xerrant de cases o d'habitatge, perquè el govern balear va presentar ahir la construcció de 9-8 habitatges públics Maó, a l'edifici de l'estació d'autobusos. La iniciativa impulsada per l'IBAVI preveu aprofitar dues plantes de l'immoble per donar resposta a aquesta demanda d'habitatge assequible. Segons el calendari anunciat pel govern, les obres podrien començar previsiblement a principis de l'any que ve i tindrien un termini d'execució de 9 mesos. La inversió prevista és de prop de 700.000 euros. Ho explica el conseller d'Habitatge del govern, José Luis Mateo.
15: Se trata de un edificio que en su momento construyó el Servicio Ferroviario de Mallorca y se cedió a IBAVI. Y en este caso, en estas dos primeras plantas, eran edificios en unas plantas de oficinas que estaban sin usar, sin utilizar, pues se van a construir estas 8 viviendas, cada una de 2 habitaciones. Y lo más importante para nosotros es que, además, al ser un edificio ya construido, lo previsible es que comiencen las obras a principios del año que viene, 2027, y que puedan finalizarse en apenas 10 meses, podamos contar con estas viviendas ya a disposición de los ciudadanos de Mahón.
13: Els 8 pisos tindran entre 45 i 50 metres quadrats i estaran distribuïts en 2 plantes. El projecte compta amb habitatges d'una i 2 habitacions amb espais pensats per afavorir l'entrada de llum natural i garantir l'eficiència energètica. L'actuació permetrà transformar part d'un edifici ja existent en habitatges destinats al lloguer assequible. D'aquesta manera, Maó té ara mateix en marxa la construcció d'un total de 400 habitatges entre promocions públiques i privades. Escoltam el batlle de Maó, Héctor Pons.
25: Com sabeu, l'Ajuntament ha cedit en aquest mandat 2 solars de Sibavi i, com deia també el conseller i el president, ha comprat un sòl molt important, que és el de Catissa, per poder fer entorn a 100 d'habitatges més. Per tant, en aquest moment, sumant els 8 d'avui, tenim 87 habitatges públics que estan en tramitació Sibavi I a més volia destacar també tot el moviment d'inversió d'habitatge privat que hi ha en el nostre municipi. En aquest moment, com dic, sumant Catissa tenim 200, entorn a 200 habitatges públics que s'estan movent, però també tenim entorn a 200 de privats que també s'estan movent.
13: I acabant xerrant de la Conselleria del Cicle de l'Aigua, que farà una inversió per dessalinitzar les aigües depurades de Maó i Es Castell perquè es puguin reaprofitar, el govern destinarà un total de 39,8 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible per millorar el cicle de l'aigua a l'arxipèlag. Aquest pla d'inversions reservarà 2,6 milions d'euros específicament per a projectes de reutilització amb l'objectiu d'estudiar i posar en marxa alternatives que permetin aprofitament ambiental directament a l'àrea de Maó i Es Castell, així com també a Eivissa. La mesura clau per donar una segona vida a l'aigua i reduir la pressió sobre els aqüífers. Juan Manuel Delgado destaca la importància d'aquesta línia d'actuació de cara al futur.
16: Tenemos que empezar, y en esto creo que es fundamental, una línea importante de los objetivos de la Conselleria y del Govern es la reutilización del agua. Tenemos algunos problemas estructurales importantes sobre la salinidad del agua para poder reutilizar el agua que tratamos en nuestras depuradoras. Es fundamental para el futuro de esta comunidad autónoma pues hacer inversiones importantes en la reutilización.
13: A més de l'actuació a la zona de Llevant, Menorca també es beneficiarà de la primera fase de renovació de la xarxa general de sanejament de Ciutadella Sud, inclosa en el paquet de prop de 8 milions d'euros destinats a la millora de la depuració a les nostres illes. Amb aquesta informació posem punt i final a l'informatiu. Recordin que tenen més informació a la nostra web radiomenorca.com, també a partir de les 2:15 a l'hora 14 a Menorca.
24: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
17: Arriba el 25è aniversari de la Fira d'Artesania de Ferreries. Aquest any, amb rècord d'estants. Més de 50 parades per celebrar l'artesania i el producte local. Vine a Ferreries els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Tallers, xerrades, jocs i molt més. Organitza Ajuntament de Ferreries. Col·labora Consell Insular de Menorca. Viu Ferreries tot l'any.
18: Precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock, con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.
2: Seguim en directe el nostre programa Hoy por Hoy especial que fem des del centre Elena Maseras i estem aquí amb unes persones que ens acompanyen i que m'agradaria presentar. La primera d'elles és na Magda Vidal. Magda, bon dia.
19: Bon dia, hola, bon dia.
2: Tu ets treballadora, estàs aquí. Quina és un poc la teva feina que desenvolupes aquí a l'Elena Maseras?
19: Pues som auxiliar de gerocultora, auxiliar gerocultora. I som aquí des de que se va obrir centre. Són la persona, en principi, ara més antiga que hi ha.
2: Què és realment un centre de dia i a quines persones pot ajudar?
19: Un centre de dia, com bé diu el nom, és un centre d'estada diurna i ajudam a persones majors que tenen un grau de dependència o que necessiten ajuda perquè estan totes soles a casa i els ajudam en les activitats bàsiques de la vida diària, a que siguin acompanyats, a que puguin gaudir un poc de lo que els hi queda de vida, que estiguin el millor possible, que se posin bé, que estiguin acompanyats, com dic, contents, feliços, i amb activitats cognitives, pues, intentar també que la cosa se mantengui el millor possible.
2: Avui ens acompanyen i volem saludar-les a tres convidades més. Na Martina, na Catalina i na Antònia. Bon dia a totes tres.
20: Bon dia.
21: Bon dia.
2: Gràcies per acompanyar-nos.
21: Igualment.
2: Un gust que ens acompanyin. M'agradaria demanar, primer de tot, a Antònia, què és el que més els agrada de venir al centre?
21: Perquè no estem totes soles, perquè estem en companyia, i fent gimnàsia qualque vegada.
2: Fan gimnàsia? Ni tan sols jo faig gimnàsia, que m'aniria molt bé.
21: Fan gimnàsia? No, si apunti.
2: Doncs pues igual, sí.
21: Sí? Està molt bé.
2: M'aniria bé.
21: Claro. Bé, jo estic aquí perquè estic tota sola. I vaig estar 20 anys. I per fin, abans d'un puesto, que ja és aquí, a Mercedes. Dic, però estic molt contenta d'haver vingut, perquè jo he recuperat. Me sent bé, me sent acompanyada, que és l'important, perquè estava tota sola. No sé què li tinc a dir més.
6: Bueno, jo crec que això dona a entendre clarament la importància i el valor de la feina que feu aquí, no?
21: Un sí, poc d'estar... Sí, tant, amb tots, de tots.
6: Voldria demanar-li a Anna Catalina en què noten que el centre els hi ajuda en el dia a dia.
0: Sí, és el que deia també, que fa que estàs molt ben acompanyada, perquè ho saben dur molt bé, això s'ha de dir, ho sabeu dur molt bé. Ben acompanyada, ja. I perquè jo també la filla se'n va fer feina i quedaria tota sola, eh? I per ells, per la família, també és una gran seguretat, perquè també saben que estic bé, que estic contenta, i aquí ho fan fer cosetes que fa que activis, perquè em vaig anys deixes de ser tan activa com eres antes, que jo corria molta la feina, però ara bé, encara correria, me pensa.
6: També tinc una pregunta per na Martina. M'agradaria que me digués a veure què li podria dir a una persona que té dubtes a veure si començar a venir al centre de dia. Què li diria?
21: Oh, jo li diria que aquí s'està molt bé i que te tracta molt bé i que t'ajuden en tot i que és molt necessari venir. Jo estic amb el meu gendre a casa. I la veritat que quan no venc aquí m'ator mesura, m'ator que no tinc ganes de res, i quan venc aquí recuper tot d'una, perquè m'ho fan fer gimnàsia, però segudetes. Després m'ho donen deberes, però si ho fem bé o si no ho fem bé no m'ho maltraten mai. No m'ho diuen mai, no ho fas bé. I jo moltes vegades me donen una cosa i dic, perquè jo tinc 97 anys.
6: Carai.
0: Som molts.
21: 97 anys. Ara ja comença a caducar un poc, eh? No es pensi. Però bueno, encara m'aguanta. I m'ho donen deberes. I jo a vegades dic, ai, jo no sé, no ho sabré fer. Me diuen, no, no passis pena, que jo t'ajudaré i veuràs com ho faràs bé. I al final ho faig bé, perquè elles me donen me diuen això és així, això és així, i la veritat és que estic encantada d'estar aquí.
6: Magda, com és un poc el dia a dia del centre? Com treballen aspectes com l'autonomia, les rutines, les relacions socials?
19: Sí, aquí pot seguir un poquet com que fossin a casa seva. Tenim, per exemple, en Antònia ens ajuda a plegar la roba quan arriba.
21: Sí, sí.
19: A l'hora de dinar, pues, no, fem estovar.
21: Jo estava acostumada a fer feina, claro. Sí.
19: A buidar rentaplats, que cada dia també posam els rentaplats. Arriben i és el moment de sociabilitzar un poquet, que es demanen, ells es tornen a retrobar des dia anterior, van com ha anat al vespre, com estan, avui ven més així o més aixà, és el moment. A les 10 més o menys fem un petit berenar tots junts, que hi ha moments de celebracions.
6: Bueno, també feu una ronda d'actualitat. Jo sentia que comptava un poc les notícies i vostès comentaven com, per exemple, han anat canviant els noms dels llocs, que si Vinissafua abans es deia Vinissafua, ara s'escriu Vinissafui, que tenen un poc també interès aquestes coses.
19: Això mateix, començàvem amb l'estimulació cognitiva, cada dia llegim el diari tots junts, el comentam, i quan hi ha una cosa així ells sempre hi ha algú interessant que comentar i ells mos aporten a nosaltres també coses que nosaltres no sabem. Sempre aprenem coses també d'ells.
21: Cada dia aprens una cosa nova. Aquí s'està molt bé. I t'ensenyen de tot, no una cosa tota sola, sinó moltíssimes, que nosaltres ja no sabem res, ja se m'han oblidat. Però elles mos ho recorden i mos ho expliquen
1: però no m'ho està mai, mai malament. Si no ho fas bé, te diuen tranquil·la, un altre dia ho faràs millor, però està molt bé.
6: Tinc curiositat per demanar a Anna Catalina quins dubtes tenia abans de començar i com van ser els primers dies. Se'n recorda?
0: Sant jo, Anna Catalina.
3: Sí.
0: Com que veia que se li mirava ella.
6: Perdona.
0: Però ara em va ser més distret.
6: Sí, no, demanava quins dubtes havia tingut abans de començar.
0: Sí.
6: I com van ser, si se'n recorda, com van ser els primers dies?
0: Sí, jo, com que ja vaig venir, com que havia anat a Mans Unides, allà, que quan era, com diu, la plaça del Bastió, vull dir que ja havia vist
3: ja
0: com...
3: Ja havia fet activitats a altres puestos.
0: Sí, a Sant Mateix, sí.
3: Havies anat a fer...
0: Sí, i dic, ara me toca, ja, s'ha dat aquesta, eh? I aquí almenys, vull dir, vens, jo dic, cada dia t'arrangles, no vas mudar, eh? T'arrangles i tens una obligació també, bueno, una obligació que te poses, que és molt important, i la família està molt contenta perquè també saben que estic bé, eh? Que no estic més que meva avorrida perquè ara cosiràs o ara fregaràs,
3: se senten
0: que sí.
3: Valorats, se senten
0: sí, sí,
3: bé,
0: sí, eh?
3: Sí, sí, perquè el que sí. Diuen, mira, s'arrangen, se posa,
0: sí.
3: Sabien que venia a l'àdia,
0: sí.
3: I mira, s'han posat guapíssimes.
0: Sí.
3: Eh? Que, els hi dona ganes de fer més coses.
0: Dona vida, sí. Dona vida. Ah, sí. Eh? Dona molt, vida. Molt bé, molt.
1: Jo estic molt contenta de venir vingut, perquè això no és un... de que era, no, eh? Estava covardada. Però quan me van dir que venia aquí, me vaig posar contenta. Perquè sabia que seria rodada de gent. I és molt important.
3: No està tot sol.
0: Sí.
3: No,
1: és molt...
3: Sols,
1: jo vaig estar 20 anys tota sola. En 2 anys vaig perdre una filla i som-ho. Al comptar, jo no sortia per res, perquè no podia sortir, perquè me partia. Quan era per la via esfera d'aquí... me perdia i un dia estic tot un me van dur un guàrdia civil i me va anar a casa meva perquè jo no hi sabia anar, és que perdia la memòria, supòs, jo no ho sé, però jo no m'havia passat mai i jo no sabia on era.
6: Tinc ganes de demanar també a Anna Martina què és el que més valora de l'equip professional, d'aquestes persones que estan aquí dia a dia.
1: Jo el que més valor d'aquí és que són més que família, perquè t'ajuden en tot. I estic molt contenta d'haver vingut. Jo antes vaig estar a un altre lloc. També vaig estar molt bé. No puc dir res perquè jo, tothom m'ha tractat bé. Jo procuro en mi bé. Però tothom m'ha tractat molt bé. I aquí, bé. Molt bé tot. M'ajuden en tot. Jo encara puc fer qualque coseta, però... ja començàvem a anar poc per avall.
3: Okay, moltes coses.
1: I estic
3: no
1: molt contenta d'haver vingut.
4: No, aturam, no aturam.
1: I quan me'n vaig
4: si no,
1: d'aquí, me'n vaig contenta.
4: Dibuixets.
1: I els faig riure. Puc, amb la meva edat, que jo som una ruca, però procur, però el més bé possible. A vegades surt tot un poc malament, però bueno... M'ho perdonen.
3: Cada un fa el que pot.
4: Claro.
3: Sí, sí.
1: M'ho perdonen tot. Sí. Aquí t'ho perdonen tot.
3: Bueno, perquè mai ho jutjam, cada un pot fer...
1: No.
0: Eh? Tens un poquet de sentit de sumar.
1: Totes en general, no podem dir una ni l'altra.
4: No, claro.
1: Mos traten a totes igual,
4: no,
1: eh?
4: Sí.
1: No perquè jo sigui Martina i aquesta senyora sigui Juana. No, totes som iguales. I això és molt important, perquè si veguessin que ajudes més a un altre que tu, te posaries molesta, però com que veus que ajuden a tothom, igual.
6: Se m'acut que tal vegada ara ens està escoltant per la ràdio altres Catalines, altres Antònies, altres Martines, que tal vegada No sé, Magda, què pot fer una família que té dubtes sobre si aquest recurs que teniu és adequat per a un familiar seu?
19: Pues aquí estem oberts a tothom, el que dius, tothom que ens escolti, i sobretot que donem facilitats. Per exemple, tothom té uns dies de prova per saber si li agrada, si se senten còmodes, si no, perquè els primers dies ells venen amb un pot de por, venen un poc regirades.
5: Sí.
19: Aquesta senyora va arribar, jo no sé, i el mateix migdia va dir, jo demà ja torn. Vull dir que...
5: I em va agradar.
19: Pot veure, el millor de tot és provar-ho.
5: Provar, claro.
19: I veure com et senten, no. I tot. I ells mateixos després decideixen si volen venir o no. Lo important és per nosaltres que veiem que tothom vol tornar.
1: Sí.
19: Que els dilluns...
1: Sí. Jo quan me'n vaig d'aquí, que me'n vaig cap a la nostra, me'n vaig ben contenta i ben bé. Quan torn, ai, faig més anys que no us ho podeu imaginar. A la nostra, el meu gendre, que ells vivin junts, perquè jo vaig perdre la filla també, i ell. Pues, tot el dia faig, ai, m'esquí, no sé que no el tem fins a la coronilla, perquè tot el dia faig anys. Vinc aquí...
5: I acabat els anys.
1: Ja, estic beníssim.
19: Jo crec que també donam un poc de tranquil·litat, no? I un poc de d'espai a les famílies.
0: Ho sabeu molt bé, eh?
19: Que saben, sí, que és el moment que ells estan fent feina, que, o el que sigui, sí, que vosaltres esteu bé aquí.
0: Sí.
19: I això és molta tranquil·litat també per a les famílies.
0: Sí, les famílies, no, quan t'arriba a meva.
19: Tant a uns com a els altres.
0: Ho dic, un poquet, passes de matí, sí, que te passa.
19: Sí.
0: Beníssim.
6: Doncs són molt agradoses.
1: Venen,
6: bé,
1: venen, mos miren l'atenció, mos miren els pes, mos miren tot. No tens que preocupar-te per res. I jo estic molt contenta, perquè jo tenc de tot, eh? Si ho sabies, tot el que tenc.
6: Vull agrair-vos que avui ens hagueu acompanyat al nostre programa i hagueu compartit un poc de les vostres vivències en aquest ratet de ràdio. Tant a Anna Martina com a Anna Catalina com a Antònia i també a Anna Magda. Gràcies a totes per haver-nos acompanyat avui.
5: Gràcies a vostè.
19: Gràcies, ha estat un plaer.
0: Que feu una bona propaganda perquè això estarà bé. Els que vengui estarà bé.
6: Molt bé. Doncs ara fem just una petita pausa. Tenim més a compartir, com uns bons consells.
7: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó, amb el doctor Sergio Ibáñez, especialista en tricologia i cirurgia capilar, la doctora Milena Silva, experta en cirurgia vascular i làser vascular, i el doctor Alberto Gil, qui es dedica a la cirurgia de l'obesitat, així com la senyora Angie Ramos, dietista, formen part de l'única unitat d'estètica a Menorca. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 48 1500. La primera visita informativa es gratuita.
9: Las 12 en Canarias.
10: Ayuso pide a la justicia que desaloje la Puerta del Sol. Las acampadas se extienden por otras ciudades antes de la votación de mañana en el Congreso de los Diputados, en la que Junts sigue sin desvelar el sentido de su voto ante los dos decretos sobre vivienda.
9: Hora 14 en la SER. Con Javier Casal.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Las tormentas vuelven a poner en jaque parte del Mediterráneo. Protección Civil de Cataluña prepara ya un S-Alert que se va a enviar a todos los móviles en varias zonas de Tarragona, mientras que desde las 3 de la tarde y durante todo el día de mañana se van a cerrar los colegios en Valencia. Estas dos provincias y Castellón van a estar en las próximas horas en el nivel máximo de alerta por tormentas. Javier Ruiz Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los avisos rojos se activan a partir de las 6 y son especialmente preocupantes durante la noche. Rubén del Campo, portavoz de AEMET.
22: Atención, porque estamos ante una situación muy adversa. La combinación de una atmósfera inestable con vientos procedentes del mar Mediterráneo favorecen la formación de grandes nubes de tormenta capaces de descargar una gran cantidad de precipitación en poco tiempo.
20: A la combinación de estos factores se suma la orografía que hace que estas grandes tormentas se queden clavadas entre las zonas montañosas y la costa y ahí descarguen. La zona más preocupante es el litoral de Castellón. Ahí el modelo da 250 litros en 12 horas.
10: A partir de las 2:30 explicaremos el porqué de este nuevo cambio de tiempo. Una de la tarde y un minuto. Mientras tanto, a 24 horas, el gobierno dice confiar en que salgan adelante los dos decretos de vivienda que se van a votar mañana en el Congreso de los Diputados. Podemos ha confirmado su sí esta mañana y todas las miradas están puestas ya en el partido de casi siempre en esta legislatura, en Junts, que de momento no revela lo que va a votar. Esta mañana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dicho en Hoy por Hoy con Aymar que con estas medidas no habrá más desahucios a personas vulnerables.
8: No habrá más desahucios de personas vulnerables en España.
11: Ninguno más.
8: No va a haber con este Real Decreto más desahucios de personas vulnerables en España.
10: Hace unos minutos el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha dicho que la responsabilidad de aportar soluciones sobre la vivienda es de las administraciones y que esto nunca debe derivar en una invasión de la propiedad privada. Y criticando además la situación en Ceuta, ha dicho lo siguiente.
12: Por cierto, os hago una reflexión. ¿No es el intento de desahucio de más de 80.000 españoles de sus casas como algunos quieren en el tiempo?
10: La patronal, Garamendi en este caso, mezclándolo todo. Además, decenas de personas se concentran a esta hora en la Plaza do Obradoiro, en Santiago, donde han pasado su primera noche extendiendo la imagen de la Puerta del Sol de kilómetro cero de Madrid por el resto de España. Ahí en Santiago está Íñigo Caínzos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, este campamento se va extendiendo. Ahora son más de 20 tiendas de campaña extendiéndose por la Plaza del Obradoiro hacia la Catedral de Santiago, en una imagen potente porque los turistas se alucinan entre la Catedral de Santiago y esta protesta. De hecho, varios se han acercado para preguntar qué es lo que está pasando, con carteles que dicen casa para todos, todas somos Mari Carmen o tourists go home, porque el turismo destruye ciudades. Ahora quedan más o menos unos 50 jóvenes, sobre todo gente joven, aquí sentada en el suelo, acampando, comiendo, merendando, también hablando, debatiendo, porque este movimiento asambleario decidirá a las 4 de la tarde si decide en quedarse más noches aquí o no, viendo si siguen protestando aquí o no. De momento, ahora mismo con temperatura agradable, pero después de esa primera noche que ha sido muy fría aquí en Santiago de Compostela.
10: Santiago de Compostela, una ciudad que conoce bien además el problema de la vivienda. 1:03 p.m.
9: Hora 14. Las noticias de la una.
10: Más cosas. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Y lo último, está pasando justo a esta hora en Ceuta con la visita de Sira Rego a la ciudad autónoma. Enviado especial Adrián del Pozo. Buenas tardes. Cuéntanos. No tenemos ahí a nuestro compañero Adrián del Pozo. Vamos a intentar recuperar a nuestro compañero. Pero mientras tanto te cuento, Casal, que 5 personas, entre ellas 2 menores, han sido detenidas en Tabernes de la Valdiña, en Valencia, por la agresión racista a un marroquí. Radio Gandía, Enrique Bodí.
23: La Guardia Civil ha detenido a 5 varones, 2 de ellos menores de edad, por las agresiones sufridas por 2 jóvenes de origen magrebí y senegalés ocurridas el pasado mes de septiembre en Tabernes de la Valdiña y que están siendo investigadas como delitos de odio. Fuentes de la Guardia Civil han informado que los 3 detenidos mayores de edad serán puestos a disposición judicial este jueves, si no hay cambios. Recordemos que las agresiones, una de las cuales fue grabada en vídeo y difundida a través de las redes sociales, se produjeron la noche del pasado 19 de septiembre, en las fiestas del municipio, y en las mismas, un joven de origen magrebí fue apaleado y otro senegalés sufrió una agresión, que tuvo como resultado una fractura de mandíbula y que requirió su ingreso en un centro sanitario.
15: Los farmacéuticos defienden que sean las farmacias quienes elaboren los medicamentos contra la menopausia ante el desabastecimiento que hay en nuestro país. Desde su congreso anual están poniendo a disposición de las comunidades este recurso que ya ha activado Cataluña. Ahí está Marina Fernández. Buenas tardes.
26: Buenas tardes. Es una alternativa, sostiene el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, que debería estar al alcance de todas las mujeres, independientemente de su código postal.
27: En cuanto al tema de la formulación magistral y lo que dice la agencia, yo creo que más que el último recurso es el recurso. Se debería hacer siempre en estas situaciones, que ante una falta de un medicamento, por las razones que sea, desde el punto de vista industrial, se le pide al farmacéutico, como lo puede hacer, esa formulación magistral.
26: Respuesta de Jesús Aguilar a Sanidad, a la Agencia Española del Medicamento, que como cuenta EFE, considera que la formulación magistral de estrógenos debe ser el último recurso porque su nivel de absorción es mucho menor.
15: Y vamos a volver a Ceuta con lo que está ocurriendo hasta ahora con esa visita de Sira Rego. Ahora sí, enviado especial Adrián del Pozo, cuéntanos.
28: Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Sira Rego está previsto que llegue en unos 15 minutos después de dar un paseo por esta barriada del Príncipe Alfonso de Ceuta. Antes de irse les había dicho a los vecinos que efectivamente no puede ser que haya cientos de menores durmiendo todavía en las calles de este barrio, por lo que iba a proceder a llamar a la policía para que los filiasen. Eso ha hecho que el boca a boca se corra y aquí ahora mismo en la puerta de esta asociación de vecinos hay unos 100, algo más de 100 menores esperando para ser filiados, con lo que se está formando un poco de caos aquí en la puerta a la espera de esa visita de la ministra Sira Rego.
10: Quedamos pendientes de lo que diga la ministra Sira Rego en los próximos minutos y lo contaremos a partir de las 2 en hora 14. Nos quedan los deportes. con Soria Luz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Casal? Empezamos con tenis porque Carlos Alcaraz ha derrotado a Mikkelsen. Ya está en la segunda ronda del Abierto de Tokio. Está jugando Davidovich contra Berrettini y por delante el partido de Jodar ante el paraguayo Vallejo. Además, último entrenamiento de la selección en Las Rozas. Mañana viaje a Oviedo para el tercer partido en la Liga de las Naciones contra Chequia, que será el sábado. Y en rueda de prensa ahora mismo, Víctor Muñoz respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué selección es mejor, la de 2010 o la de ahora?
11: La verdad que la España del 2010 es un equipazo con leyendas, con jugadores que han hecho historia con España. Y bueno, pienso que no te sabría qué responder, porque la verdad yo creo que sería un partido increíble y que sería, seguro que sea bonito de ver.
2: En Madrid está también Cristiano Ronaldo. Ha llegado esta madrugada en su avión privado tras abandonar la concentración de Portugal en Dinamarca después de una reunión con el seleccionador y con el presidente de la federación.
10: Pues con esto y más, regresamos a partir de las 2, la 1 en Canarias.
9: Hora 14, en la SER.
7: Este otoño, Menorca se disfruta de otra manera. Los últimos días de temporada llegan a Artiem Audax y Artiem Carlos con hasta un 20% de descuento. Vive nuestros Slow Days y disfruta del otoño a tu ritmo. Reserva con el código SLOWDAYS26 en artiemhotels.com.
6: Seguim en directe, estem al

0: uns bons consells.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el plátano de Canarias a 1,99 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 18,75 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,95 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Torna el bàsquet de primera Vintaufa. Bàsquet Menorca, HL Alicante. Segona jornada de la Lliga regular de primera FEB. Dissabte 3 d'octubre a les 7 i mitja del capvespre al Pavelló Menorca. Acompanya el Bàsquet Menorca en el seu primer partit a casa de la temporada. Abona't o compra la teva entrada a bàsquetmenorca.com.
3: Hola, sóc el Pol Figueres. Us esperem a Vintaufa. Una illa, un equip.
4: Serveis Socials Balears, empresa menorquina especialitzada en l'atenció a les persones. Fa més de 20 anys que cuidam i acompanyam els nostres majors, amb serveis a tots els municipis de Menorca. Vine a conèixer-nos al centre de dia Elena Maseras, al web serveissocialsbalears.com o telefona al 971 35 93 93. Serveis Socials Balears, t'escoltam, t'orientam i t'ajudam.
5: El Menorca Dog Fest es trasllada del 1 al 3 d'octubre al claustre de Mor per convertir-ho en l'epicentre de la fotografia documental. Exposicions de fotografia, presentacions de projectes fotogràfics, presentacions de fotollibres, tallers, classes magistrals i conferències guarniran les diferents sales del claustre i el seu voltant. Consulta la programació i els horaris de les exposicions i acredita't per poder assistir a totes les activitats al web menorcadocfest.com.
6: Aquesta tardor, visita Hauser & Wirth Menorca, a l'Illa del Rei, i descobreix l'exposició col·lectiva Directionless, organitzada per Rashid Johnson. Prova la carta del restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, que inclou tallers per a totes les edats i música en directe. Visita'ns de dimecres a diumenge fins al 25 d'octubre. Més informació i reserves a menorca.hauserwirth.com.
7: Aquesta tardor, Moda Multiòptiques presenta la nova col·lecció d'ulleres i accessoris. Vine a descobrir-la i endú-te dues ulleres graduades Mo amb antireflector per només 109 euros. Les últimes tendències en disseny, amb la millor qualitat i el millor preu. Només a Multiòptiques.
5: El nostre horari ininterromput és de 8 i mitja del matí a 8 de la tarda. Vos esperem a Maó Ses Moreres 25 i a Ciutadella Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
0: Seguim en directe al nostre Avui per Avui Menorca. Avui és el Dia Internacional de les Persones Majors i hem vingut el Elena Maseras. Ens acompanya na Maite Cubero. Maite, hola una altra vegada, com estàs?
8: Hola, bones tardes, molt bé.
0: I també el que hem volgut, perquè volíem mirar de xerrar del que és quan l'ajuda no es presta aquí, sinó que vas a casa de les persones usuàries, el que es coneix com SAD o Servei d'Ajuda a Domicili, també persones que hi fan feina directament en aquest servei, com pugui ser, per exemple, na Pilar Pellicer. Aquí saludem. Bon dia.
9: Hola, bon dia. Bé, per això, fer feina en el Servei d'Ajuda a Domicili és fer un acompanyament en el manteniment de les activitats del dia a dia, podem dir. Però dins de del propi entorn de l'usuari, com és el seu domicili.
0: Això entenem que és una feina, sens dubte, important. Com contribueix el servei a mantenir l'autonomia i com es crea una relació de confiança, podríem dir, dins del que és pròpiament el domicili?
9: Bé, jo crec que aquest servei ajuda a mantenir l'autonomia dels usuaris, ja que la persona no té que sortir de la seva casa. Segueix vivint al seu propi entorn, al seu carrer, i això dona també fortalesa i ànim. No és com tal vegada en un geriàtric desanim un poc més, però la gent quan continua vivint a casa seva té com un altre ànim, no? I és una forma de mantenir l'autonomia perquè se l'ajuda a que sigui fent això que encara pot fer, animal. No fer-li tot el treball, sinó que continuï fent allò, aquell poquet que pot seguir fent. I lo de la relació de la confiança jo crec que es crea amb el tracte diari, no? Les conversacions sobre les petites coses, sempre des de l'escolta activa i l'empatia, encara que nosaltres som els professionals, també som persones que tenim cura de persones i que aquestes molt necessiten, no? Aquest acompanyament i des de l'afecte.
0: I què diries, Pili, que és el més gratificant d'aquesta feina?
9: Bé, per això el més gratificant o el més gran és l'agraïment i la confiança que em demostren.

0: els usuaris. Aquesta cosa, la veritat és que em dona sentit al meu treball, sapiguen que és una feina molt important per la societat, però també és molt enriquidora per mi. Així que això és molt gratificant, sí.
1: Doncs gràcies, Pili, també per haver participat del nostre programa. Maite, ajuda'm un poc a definir què podríem dir que és el SAT, quines necessitats de tenir, en quin moment una família s'hauria de plantejar demanar ajuda?
2: El Servei d'Atenció Domiciliària és un servei que realitza els domicilis de cada persona i atenem les necessitats individuals de cada un dels usuaris. Hi ha usuaris que simplement el que necessiten és companyia, perquè l'única persona que veuen és el nostre treballador. I a vegades entrem només per fer companyia i després acaba, perquè passa el temps, acabes fent una higiene, acabes fent com un familiar més. Intentem sempre que cobrir les necessitats s'estones molt curtes, són 50 minuts, però intentant que en aquella estona almenys aquell usuari estigui el millor que pugui. És bé que estan en el seu entorn i és més fàcil i més agradable per ells que no fer-lo sortir del seu entorn. El moment que una família hauria de plantejar demanar ajuda és que tractem gent molt jove i també gent molt gran, depenent de les malalties que un té o les necessitats que en aquell moment tenen. No és un prototip, diguis, fixe. Per desgràcia, avui en dia hi ha molta gent que necessita aquest servei. No donem a mi abast.
1: Hi ha un moment per cada cosa, segurament, i cada cas és un món. I hi ha que mirar d'entendre, ho estudiar-ho, entenc.
2: Exacte. Tenim més de 20 professionals actualment en el SAT de Mo.
1: Jo t'anava a demanar quin volum d'usuaris ateneu actualment, precisament.
2: Actualment tenim més de 100 usuaris fent el servei d'atenció domiciliària. Clar, és una xifra que barata molt, perquè hi ha altes, hi ha baixes, però bueno, més o menys calculem que hi ha més de 100 usuaris actualment.
1: Fer companyia, dit així, sembla que això és una cosa que pot fer qualsevol, però entenem que no és així. I per aquest motiu vosaltres teniu persones que són professionals. Quina és la preparació que tenen els professionals? Com s'organitza SSB per prestar els serveis als municipis de Menorca?
2: Els nostres treballadors tots tenen una titulació que són tècnics sociosanitaris o una titulació equivalent. Vale? El tema de l'organització, el que tenim és que cada un dels nostres treballadors té un planning, vale? I així normalment sempre va a casa dels usuaris la mateixa persona. És la manera també de que entren a casa teva qualcú que ja coneixes. És bé que nosaltres, pues, bueno, com a totes les empreses, hi ha moltes baixes, hi ha malalties, hi ha vacances, com és normal, i tenim gent que es li deim de retent. I la gent de retent el que fa és substitueix en el nostre personal que té planning. D'aquesta manera, sempre intentem informar a les famílies o als usuaris que vindrà una nova persona. Sabem que això costa i som conscients de que no agrada, perquè bueno, estan normalment acostumats a aquesta persona i no agrada a vegades, eh? Però...
1: El roce hace el cariño. Exacte. Acaben agafant confiança,
2: sí, però són com a família al final, que són família, i és molt complicat a vegades de dir és que aquest treballador o treballadora m'ho fa així, ja, però també és vàlid el que t'està fent aquest, i no és que ho faci pitjor, però no t'ho fa com l'altre. És bé que intentem que sempre entre ells es posin d'acord i facin un traspàs d'informació, però bueno, a vegades no és possible, perquè si és una cosa que una baixa d'una malaltia, no és possible fer aquest intercanvi de... Però bueno, crec que més o menys els usuaris estan contents amb els serveis que donam, o intentam almenys, i el més important per nosaltres és que ells estiguin bé, i que els 50 minuts ho aprofitin. Perquè a vegades no és només el fer una higiene, sinó és estona de companyia i de tranquil·litat que els hi donen.
1: És cert que abans escoltàvem i sentíem a alguna de les persones amb les que hem tingut oportunitat de xerrar, no? Que ens explicava un poc de... jo, per exemple, que meva estava com a més dispersa i me va ajudar un poc connectem amb la realitat de les coses, amb la vida, amb una cosa que em va treure un poc de cada qual en un moment determinat, doncs, tal vegada té més sentit que sigui allà o no. Hi ha gent que té prou salut i té molts anys, no? Per tant, aquest servei d'ajuda a domicili que desenvolupeu des de Serveis Socials Balears és probablement també un gran referent. Crec que és també bo tenir-ho en compte, perquè deies que hi ha molts usuaris i probablement en el futur n'hi hagi encara més. Vull dir que aneu marcant un camí del que es pot aprendre, no, també?
2: Sí, bueno, ja dic, cada vegada hi ha més usuaris i més necessitats. I intentem abarcar el màxim que podem. Som conscients que a vegades pues, fallem perquè som persones i no arribem a tot, però bueno, normalment sempre ho cobrim tot. No t'he dit que qualque vegada qualque usuari, per lo que sigui, no ho puguem cobrir per necessitats nostres, però bueno, intentem que tothom tingui el seu servei cada dia.
1: Ha tingut també molt de valor les paraules de Napili quan ens explicava, no? Ens xerrava en primera persona el com ho viu i ens explicava un poc el carinyo que es fa un poc entre aquestes persones. És alguna cosa més que, de vegades, només una feina, no?
2: Sí. Nosaltres també els comentem a elles, no?, que l'agafen molt de carinyo a un usuari, però que intentin no endur-se la casa seva, que és problema, perquè al final és molt mal de fer, però la nostra obligació és dir-los, no? Intentar no dur-vos aquest problema que vostre, perquè si no viureu, perquè som molt d'usuaris i cadascun té els seus problemes. Mm. Però és bé que són com, bueno, per ells són com a família. És com l'avi o l'àvia o sa mare. Bueno, també és guapo, eh? I rebre que quan hi ha usuaris que reps, no?, que dius, és que estic molt contenta amb aquesta treballadora, i això també és molt enriquidor. Notes com a coordinadores d'ells, sabrà que es fa bona feina.
1: Bé, doncs en el transcurs del programa, a més del servei d'ajuda a domicili, volem mirar de xerrar també dels tallers cognitius, quina mena de coses i activitats es fan, com serveixen, com resulten útils. Volem xerrar del centre d'acollida i altres qüestions. Maite, gràcies per haver-nos acompanyat.
2: Una estoneta
1: més. Ara fem just una petita pausa, escoltem uns bons consells i cerquem més veus i protagonistes.
3: Aquest divendres 2 d'octubre arranca la Fira Outlet de Ciutadella a la sala polivalent del Canal Salat. Aprofita els grans descomptes per aconseguir el jersei, les sabates o els joguets que necessites al millor preu. T'esperam del 2 al 4 d'octubre a la sala polivalent del Canal Salat. Roba, calçat i molt més, amb zona infantil per als més petits de la casa. Organitza l'Associació de Comerciants de Menorca amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ciutadella, el Consell Insular i Pime Menorca.
4: Hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock, con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.
5: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, aguacate extra por solo 5,99 € el kilo, un 13% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, sepia fresca, piezas de 300 a 500 gramos por solo 14,95 € el kilo, un 16% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu. Vinipreu. El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
6: En el corazón de Menorca, el restaurante Yucasaldén Gran te invita a un viaje para los sentidos. Nuestra cocina creativa utiliza productos de nuestra propia finca. Como de costumbre, participamos en la Mostra de Cuina Menorquina. Ven a disfrutar de nuestro menú especial. Restaurante Yucasaldén Gran, abierto desde las 19:30 horas de lunes a sábado hasta finales de octubre.
1: El que fem a continuació, el nostre Avui per Avui Menorca és ratllada de la casa d'acollida. Volem intentar explicar o donar a conèixer la capacitat que té SSB per intervenir en situacions socials complexes, amb una resposta que és professional, com hem comentat, centrada en la persona. Hi ha de vegades circumstàncies de la vida, mai sabem que la vida dona moltes voltes, i en un moment determinat el que existeixi aquest espai com aquest indret on tots trobar-nos salvats de les circumstàncies és molt important. D'aquí la importància de la casa d'acollida. Avui hem convidat a Iris a Barceló Carretero perquè ens expliqui i ens comenti, bueno, primer de tot, què és la casa d'acollida, a qui s'adreça i quina és la primera resposta que rep una persona quan hi arriba.
7: El centre d'acollida Ciutadella és un recurs residencial que està destinat a oferir un allotjament temporal i protecció a persones que es troben en situació de vulnerabilitat i que per diferents circumstàncies necessiten un lloc on residir. L'objectiu principal és donar una resposta immediata en aquestes necessitats bàsiques de la persona i en el mateix temps poder-li oferir un acompanyament que els faciliti a avançar cap a una major autonomia.
1: I com s'acompanya la persona en el dia a dia? Quins objectius, diguem, treballen amb ella?
7: A través del servei, el que intentem és acompanyar les persones durant el seu dia a dia. Els professionals que hi convivim, el que intentem és anar fomentant la seva responsabilitat i la seva autonomia a través de les tasques diàries. Sempre els donem un acompanyament que respecti el seu ritme i les seves circumstàncies professionals. També després, amb tot l'equip interdisciplinar, a cada persona usuària se li estableixen uns objectius.
1: I Iris, quins professionals hi intervenen i que solen valorar més les persones ateses?
7: Els professionals que intervenen són principalment els que conviuen amb ell dia a dia, que són els grups d'integradors socials, que som 4, i després, per altra banda, les treballadores socials, que són les que treballen un poc més de forma individual en cadascun dels usuaris dels objectius. Jo considero que el que valoren més les persones ateses és que tots els professionals que fem feina amb aquestes persones escoltem, tinguem empatia, intentem sempre posar-nos en la seva pell i acompanyar-los des del respecte i sempre també sense jutjar les seues històries vitals.
1: Doncs, Iris, gràcies per haver-ho compartit i haver-ho comentat, haver-nos apropat o obert la porta de la casa d'acollida per entendre la important feina que també desenvolupeu aquí en aquest aspecte. Ara fem una pausa i seguim cercant més veus.
3: Torna el bàsquet de primera Vintaufa. Bàsquet Menorca, HL Alicante. Segona jornada de la Lliga regular de primera FEP. Dissabte 3 d'octubre a les 7:30 del capvespre al Pavelló Menorca. Acompanya el Bàsquet Menorca en el seu primer partit a casa de la temporada. Abona't o compra la teva entrada a bàsquetmenorca.com.
8: Hola, sóc el Pol Figueres. Us esperem a Vintaufa. Una illa, un equip.
3: Arriba el 25è aniversari de la Fira d'Artesania de Ferreries. Aquest any, amb rècord d'estants. Més de 50 parades per celebrar l'artesania i el producte local. Vine a Ferreries els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Tallers, xerrades, jocs i molt més. Organitza Ajuntament de Ferreries. Col·labora Consell Insular de Menorca. Viu Ferreries tot l'any.
9: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
10: Amantes del mar, vuelve el Salón Náutico Internacional de Barcelona. La mayor exposición para elegir entre más de 200 yates, catamaranes y embarcaciones a motor y vela. Con las mejores marcas y novedades en servicios, submarinismo y deportes acuáticos. Ven al Salón Náutico de Fira de Barcelona, del 14 al 18 de octubre en Port Bell. Entradas en salonnáutico.com.
11: Por primera vez en Menorca, este sábado 3 de octubre llega el gran evento híbrido a la isla, en Ciutadella. A partir de las 9 horas, la Hybrid Island Race Menorca transformará la Plaza de Sborn en una auténtica arena de competición. 10 estaciones y un circuito de carrera alrededor de la plaza. Fuerza, resistencia y pura adrenalina. Ven a animar a los 300 participantes. Organiza Gimnasca Nostra y Elite Chip y patrocina Fundación Fomento el Turismo de Menorca y Illes Sostenibles. Más información en hybridislandrace.com.
1: Seguim en directe al nostre Hoy por Hoy en Menorca, a la 1:28, i celebrant el Dia Internacional de les Persones Majors, avui ens hi apropem un poc. Allò de la intergeneracionalitat, mira que costa aquesta paraula, és tan important en dies com aquests, allà on estem intentant això, no? Explicar poc més o menys de la rellevància o de la importància de que ens hi apropem als nostres majors per acaronar-los, per acompanyar-los, per estar a prop d'ells i per aprendre d'ells. En ells i en el que ells avui viuen, probablement els que són més joves també ens veiem a nosaltres mateixos en el futur. Si podem donar-los un bon present, estarem fent una bona cosa. Avui volem reiar de com o de quina manera aquesta manera d'acompanyar-los pot resultar engrescadora, divertida, te pot omplir, sentir-te bé o ajudar-te. T'acompanya en Andrea Moy, que hem saludat al començament del programa. Bon dia,
12: hola,
1: una altra vegada.
12: Hola.
1: I ets avui amb una usuària del que són tallers preventius i funcionals. És una Pilar. Pilar, bon dia.
13: Pilar, bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
13: Gràcies.
1: Expliqui'm, digui'm un poc quines són les seves sensacions i impressions de participar-hi en aquests tallers.
13: Bueno, pues...
1: Epa. Així.
13: Sempre amb aprendre més, amb poder que qualcú m'ajudi i estar gent en que sempre m'ho estigui recordant una cosa que tu has perdut un poc i ara sense tu pot nerviar això.
12: Fas molt bé, Pilar.
1: No passa res.
13: I que més, abans ajudem, que som en tu aquí.
12: Què és el que t'agrada de venir als tallers, abans?
13: Hombre, la companyia és molt important. La professora també sempre ens té a totes conjuntades i bé. I bueno, jo estic molt contenta de venir. Tinc sedicient per venir aquí, saps?
1: Andrea, què són aquests tallers? Realment, com podríem definir el que és un taller d'estimulació cognitiva?
12: Pues és una sessió on s'activa la ment, no? Mitjançant jocs, converses, diferents activitats, i exercites el que és memòria, llenguatge, atenció, càlcul, raonament, tot. Tot el que te fa falta en el dia a dia, no? És com que, bueno, els ajudes a estar actius, que és superimportant. Mm-hmm.
1: I quan es fan? Quina periodicitat?
12: Es fan cada dimarts i cada dijous de 5 a 6. Una horeta.
1: Quins beneficis aporta el que puguin fer aquests tallers? I per què és important començar a treballar de manera preventiva? Ja que dius que hi ha, no, de manera
12: sí,
1: preventiva, per què?
12: Els beneficis són que poses una excusa ja per sortir de casa, per estar rodejat de gent que potser te pot sentir compresa, no? Que a vegades dius, ai, som l'única persona que me passa això. Doncs no, hi ha molta més gent que també sí. Està en la mateixa situació i pues, això indirectament ja t'ajuda bastant a... aguantar-ho, no? Per tot el que t'està passant i com és lògic, doncs per exercitar totes les capacitats i és molt beneficiós sobretot quan hi ha un diagnòstic inicial es fa més de fer feina en el principi perquè és quan evites que hi hagi un deteriorament i un impacte molt significatiu en el dia a dia, no? O sigui, l'objectiu principal dels tallers és que les capacitats que tens preservades es mantinguin el màxim possible i que aquelles que ja has perdut o que vas perdent pues que no hi hagi una capficada molt, molt grossa.
1: Pilar, no li he demanat el seu cognom.
13: Pilar.
1: Pilar, què més?
13: Márquez Sánchez.
1: Pilar, com li ajuda? Com ha notat que li ajuden aquests tallers?
13: Home, perquè venc amb il·lusió, sobretot, vull dir, no me costa res de dir, va, me'n vaig allà, i és tant gent. No sé, jo m'agrada molt venir aquí, m'ho pas molt bé també, i...
1: diguem aprofitar bé el temps, podríem dir que seria
13: aprofitar, sí. Perquè que no s'altra vegada pintaries o faries una cosa que no te du que ho pots fer qualsevol moment, no? Però aquí quan t'ajuden pues clar, té un valor que jo també li don molt gros.
1: Una de les qüestions que tal vegada amb el temps i l'edat es torna més fràgil és la memòria. Abans escoltàvem també alguna usuària que ho deia, no?
13: Jo tinc falta de memòria, jo estic diagnosticada amb falta de memòria ja.
1: I aquests tallers o aquesta prevenció ajuda un poc més en el dia a dia, sí, a reforçar aquests aspectes, precisament allà on més fan falta, no? El tema de memòria.
12: Exacte.
1: Memòria i altres qüestions, el tenir una ment més, més àgil i desperta i oberta. Exactament, sí.
13: Això és potent, que sembla que jo sempre estic molt activa.
12: Ella és molt activa, sí, s'ha sigut així. I bueno, venir aquí pues, t'ajuda, que estiguis una horeta entretinguda i fent feinata.
13: Passa que ja no puc conduir, ja tinc moltes coses que ja no puc fer. Clar, aquí jo era molt independenta i ara, pues...
12: Bueno, fas altres coses, eh? Sí. Perquè encara fas moltes coses.
13: Sí.
1: Hi ha aquest factor segurament també de socialització, és a dir, el fer-ho en companyia amb altres persones, el conjunt s'ajuden els uns als altres, no? Les diferents persones que hi participen.
13: És el que tinc jo. Jo cada de vespre, jo entret sempre agafava el meu cotxe, m'anava molt, me trobava amb les meves amigues a molt, elles viuen a molt, jo vinc a Sant Climent. Doncs ara me van dir, bueno, pues, fins ara tu has gastat la gasolina i tu has fet tot, ara ho invertirem. I ara ho tenim al revés. Elles cada dia venen, anem fins a Vinipreu, prenem alguna cosa, me tornen i elles se'n van a casa seva.
12: I quan vas a Estrellas te van anar a cercar d'aquí, eh, que sí?
13: També vam cercar d'aquí.
12: I aquí heu fet un grupet molt mono, que sí?
13: Eh?
12: Som un grupet molt mono, és cap vespre. Grup,
13: eh? Sí.
12: Esperades que
13: seríem. Veritat que jo estic
12: contenta. Hem fet bones amistats.
13: Sí, aquí també, eh? Aquí també, la gent d'aquí també. Us han duit bé. Bueno, jo som d'aquelles que també procuro participar.
1: Per participar, necessàriament has de ser una persona que sigui inscrita al centre de dia o no necessàriament?
12: No, de fet, totes
1: qui
12: venen...
1: Qui se pot apuntar?
12: Tothom qui vulgui. El grup que jo tinc ara és cada vespre, ningú ven al centre de dia, tot gent externa. Uh-huh. I ja t'ho dic, pot venir qualsevol persona que estigui interessada en passar una bona estona, en tenir la ment activa, perquè al final molt de casos passa que estan tot el dia mirant la tele, tot el cada vespre davant la tele, i al final això, vulguis o no, a la llarga, doncs noten com que van perdent més ràpid, no? I és una excusa doncs, poder estar una horeta fent cosa. I almenys és profitós, que no està a casa tancat sense fer res.
1: Sí, és de manera proactiva i te permet més o menys mantenir la ment desperta, el comentari relacionat amb els altres, el enfortir doncs, elements que t'ajudin després en el dia a dia. Crec que certament és una cosa de molt de valor. Si algú ens està escoltant i té interès i volgués dir... Jo voldria també provar-ho, què han de fer?
12: Poden telefonar en el 971-35-93-93, poden enviar un correu a administracio@serveissocialsbalears.com. En el Instagram també crec que hi ha un telèfon mòbil que poden posar-se en contacte directament per WhatsApp o directament venir a l'Ena Maceres i demanar informació. Concretaríem una primera entrevista per conèixer-nos això i faria una sessió de prova totalment gratuït sense cap compromís.
1: Això t'anava a demanar. Segurament hi ha tallers cognitius, però s'ha de tenir en compte un poc les necessitats o el nivell en el que cada qual està.
12: Exacte. Ara, de moment, principalment s'havia pensat fer dos grups, però de moment ara només som un grup, i però jo sí que ho faig tot super individualitzat, és a dir, cada persona fa el seu. Sí que faig qualque cosa grupal, perquè la veritat és que es duen molt bé i fan molt bona feina junta i s'ajuden uns amb els altres i la veritat és que està molt guai, però sempre intent que cada un faci el que pot. I ho faig super personalitzat.
1: El cert és que fa ganes, fins i tot, preguntar i demanar i participar per a veure de quina manera aquestes activitats et mantenen i t'apropen un poc a això, a millorar, que és el que volen, no?, o el que pretén. N'està contenta, eh, Pilar?
13: Jo sí.
1: Se li veu.
13: Sí. Vinc aquí i després també tinc... Me van dir que tenia que anar un poc a l'altra banda, que no sé què li diuen.
12: Fas de tot, Pilar, és molt activa.
13: Sí.
12: Eh? Sempre fa coses.
1: Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
13: Jo tinc que fer moltes coses, però em tinc una rota que meva. Jo sempre vaig davant que a ella. I me diuen, per a què venc?
12: Passa per davant, eh?
13: Però bé, ja és mativa. Jo ja m'he duixat tot sola, m'aixec, me'n vaig, venc. L'únic que no puc me l'anar a conduir, m'han llevat tot això, ja no... Impossible.
1: Gràcies per compartir la seva experiència i per haver-nos-ho contat avui.
13: Sí, bueno, pues és el que m'ha passat i no... I ningú se té que, com se diu, empagueir de res. Mm-hmm. No? Doncs, bueno, és molt de gust.
1: Gràcies. I gràcies, Andrea. Abans d'acabar el programa, perquè ara són, encara tenim 20 minutets, mirarem d'aprofitar per relliar-ne un poc de el que és certament el marc de la celebració d'un dia com aquest, les reflexions que ens pot deixar, tot i aprofitant que estem aquí avui a Ca Vostra. Ara el que fem just és una petita pausa. Abans vaig a recordar el telèfon, perquè hi ha gent que tal vegada no ha estat massa ràpid per apuntar. És molt fàcil, és el 971 35 93 93, per si tenen curiositat de saber més o volen xerrar amb el personal de Helena Maseras i de SSB, dels diferents serveis que hem estat comentant. Fem ara una petita pausa i continuem.
14: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero...
15: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
16: Kia. Movement that inspires.
15: Ven a Cirás Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón, o visítanos en kia.com.
17: Hay sabores que llevan una isla entera dentro. Descúbrelo en Micat Restaurant Menorquí, en el Hotel Casas del Lago Calambosc. El chef Luis Valls crea una propuesta de alta cocina con productos kilómetro cero y la esencia más pura de Menorca. Mediterráneo, territorio y emoción en cada plato. Micat, el sabor más auténtico de la isla.
18: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? Hasta el 70%. Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
19: Serveis Socials Balears, empresa menorquina especialitzada en l'atenció a les persones. Fa més de 20 anys que cuidam i acompanyam els nostres majors, amb serveis a tots els municipis de Menorca. Vine a conèixer-nos al centre de dia Helena Maseras, al web serveissocialsbalears.com o telefona al 971 35 93 93. Serveis Socials Balears, t'escoltam, t'orientam i t'ajudam.
3: Aquest divendres 2 d'octubre arranca la Fira Outlet de Ciutadella a la sala polivalent del Canal Salat. Aprofita els grans descomptes per aconseguir el jersei, les sabates o els joguets que necessites al millor preu. T'esperam del 2 al 4 d'octubre a la sala polivalent del Canal Salat. Roba, calçat i molt més, amb zona infantil per als més petits de la casa. Organitza l'Associació de Comerciants de Menorca amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ciutadella, el Consell Insular i Pime Menorca.
1: M'haureu sentit dir en més d'una ocasió, n'estic segur, que allò que posen un dia mundial per una cosa determinada, hi ha un dia mundial per tot, de vegades per coses que ni t'imagines, però té un sentit. Avui, que és Dia Internacional de les Persones Majors, ens serveix per fer alguna reflexió. La primera, probablement, és que hi hagi un dia a l'any no significa que n'haguem de fer aquestes reflexions amb certa continuïtat, en què la continuïtat i la feina un poc en atendre, en estar a prop de les persones, en assolir de les seves necessitats, en el marc, per exemple, del que avui ens ocupa, no? Que és la feina que estem desenvolupant des de SSD, des de Serveis Socials Balears, i en particular des del Centre de Dia Helena Maseras, n'és un exemple. La part final del nostre programa, que estem amb Andrea i amb la Maite, volíem precisament un poc això, no? Acabar un poc el programa fent algunes bones reflexions i sobretot dirigint-nos un poc a aquelles persones que ens escolten, ens han pogut seguir en el programa d'avui i s'estan fent algunes preguntes o tenen alguna cosa que els ronda pel cap, no? Què podríem dir-los a una família que sap que necessita ajuda però no sap quina és la primera passa que ha de fer, com començar?
12: Doncs li diria que sense cap compromís, contactin nosaltres i intentarem guiar-lo i ajudar-lo amb el que puguem. Perquè sí que veiem molt que de vegades les famílies es troben de sobte, no?, en una situació que no controlen i no saben gens per on tirar, ni què fer, ni quins recursos hi ha, i estan molt perduts. I si algú que mos escolta està passant per aquesta situació, pues que ens contacti sense cap por i que l'intentarem guiar amb el que puguem.
1: A més, hem pogut veure que hi ha moltes diferents maneres de fer aquesta primera passa. no es tracta d'un Otto Torres, com comentava abans, no? Hi ha també uns períodes de prova, a veure què tal se sent cada persona que participa, i això crec que és força interessant. Per contactar amb SCB, nosaltres recordàvem abans el telèfon, però bé deies, també podem passar per aquí i visitar el centre.
2: Sí. I tant. Nosaltres estem oberts aquí al centre de dia de 8 a 4 i bueno, poden venir quan vulguin. Sempre, qualcuna de les dues sempre som aquí. I si no, tenim els treballadors que també s'hi poden informar. I si no, bueno, tenim un nombre de telèfon, que és el 971-35-93-93.
1: Que és molt bo de recordar.
2: És molt bo de recordar. I un mail que és administracio@serveissocialsbalears.com.
1: Quin missatge vos agradaria en el marc d'un dia com aquest un poc transmetre per acabar el programa avui?
12: Doncs que encara que els sembli que ja són molt majors i que no tenen res per fer, doncs que sempre hi ha moltes coses a fer, que encara hi ha molta vida i que encara hi ha moltes oportunitats de seguir visquent experiències i de fer coses que potser mai es pensarien fer.
2: Que venir un centre de... Sí, i que venir un centre de dia no és res dolent, ni és... Perquè jo, espero que quan... jo no feia feina aquí i quan me van oferir aquesta feina i tot, jo pensava, és que no sé a on m'he ficat, no? Perquè per jo un centre de dia, un geriàtric, era una cosa molt llullant, molt tan fora, no... I te'n dones compte quan fas feina aquí que és molt agradable. Sí. I que al final el que fas és que ajudes a persones, però elles també t'ajuden a tu.
12: I tant.
2: Perquè te conten històries, mos mostren moltes coses, com paraules o moltes coses. És molt enriquidor.
12: Sí, aprens molt dia a dia aquí.
1: A més, sou una empresa d'aquí que eren 20 anys d'experiència, vull dir que ja sabeu certament molt bé el com treballar-hi aquests aspectes. Us agraïm molt que ens hagueu convidat avui a venir a Ca Vostra i haver participat. Sortim amb la sensació d'haver fet amics i amigues, i això jo crec que és una qüestió que ja explica molt al respecte del que és i el que feu. I us agraïm i us desitgem que passeu una molt bona jornada avui. Gràcies.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Pots venir quan vulgueu. Podeu venir.
12: Podeu tornar.
1: Molt bé. Nosaltres ara, la part final del nostre programa, tenim encara alguna veu convidada més. Després del clar, alguns també bons consells.
20: Todo es todo. Ahora Fortuny, al completo, al 50%. Marcas como Levi's, Tommy Hilfiger, Pierre Gardin, Silbon, Marco Polo, no te las puedes perder. Solo hasta el sábado 3 de octubre. Sí, lo has oído bien. 50% en toda la tienda. No encontrarás rincón ni lugar sin este descuento.
21: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? Hasta el 70%. Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
1: Nos acercamos de nuevo al Menorca Dogfest para ir destripando poco a poco cada uno de los elementos que forman parte y que nos van a permitir disfrutar, por ejemplo, de Invierno Profano. Se trata concretamente de una propuesta que viene con la firma de la que hoy es nuestra invitada. Hablamos a continuación con la persona que está detrás de lo que es este desarrollo. Hablamos concretamente con Carmencho Alemán. Buenos días.
22: Hola, buenos días.
1: Va a ser el mirador del claustro del Karma, que desde ahora, a comienzos de octubre, hasta el 31, acoge esta exposición del Menorca Dogfest. ¿Qué es Invierno Profano?
22: Invierno Profano es un ensayo fotográfico construido como una búsqueda consciente de una iconografía simbólica y arquetípica durante el tiempo ritual de invierno en un entorno rural de España y Portugal. ¿Qué ocurre en invierno? En invierno se dan citas todos los ritos y rituales que tienen que ver con el hombre desde prácticamente desde el comienzo. Nosotros vivimos actualmente en una época que se llama el Holoceno, que comenzó hace 11.700 años, y en ese tiempo es cuando las temperaturas, cuando el tiempo es, por así decirlo, más estable, y entonces el hombre está ligado a los ciclos de la naturaleza y a las estaciones. Entonces, comenzando desde ese momento, todos los ritos y rituales que ha realizado el hombre desde ese momento tienen que ver con la intención de que la vida vuelva a comenzar, de que la vida recomience y el ciclo de la vida continúe.
1: Es una cuestión que nos lleva, por lo tanto, a través de tu mirada y de los años que has ido más o menos retratándola, ¿no? El contacto que tenemos con la tierra, con lo que nos envuelve, con la naturaleza.
22: Correcto. Es que nosotros ahora mismo, como vivimos en una sociedad mucho más urbana, pensamos que el tiempo es lineal, pero hasta hace muy poco el hombre, el ser humano, ha estado ligado a la tierra y a los ciclos de la naturaleza y a las estaciones. Y entonces todos estos rituales que se celebran en el tiempo de invierno, que comienza con el solsticio y termina el día anterior al miércoles de ceniza, tienen que ver con la esencia del hombre, con esa necesidad que tiene el hombre de que la vida continúe, de favorecer siempre los tiempos propicios. Tenemos que considerar que nosotros, incluso el calendario, que nosotros pensamos que es un calendario que existe desde siempre, desde hace muy poquito tiempo, ni siquiera era un calendario solar, era un calendario lunar, que solamente tenía 10 meses, y entonces comenzaba en la época de romana, empezaba tras las calendas de marzo, y seguían los meses, y cuando llegaba el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, y cuando llegaba la décima lunación, comenzaba un tiempo sin nombre, un tiempo frío, un tiempo gris, un tiempo en que todas las labores agrícolas habían terminado, un tiempo donde las personas que vivían lo único que querían es que la vida volviera, intentaban hacer todo lo posible para que la vida retornara. Y ahí es donde comenzaban todos los rituales ligados al invierno y ligados al ser humano. Se comenzaba con el sol invictus, la adoración al sol invictus, que era el sol naciente, que estaba en ese momento más bajo. Se continuaba con el culto a Mitra, con las Lupercalias, las Saturnalias, que eran fiestas de inversión, las calendas. Y bueno, en las calendas incluso tenemos una referencia de las actas del martirio de San Dacio, donde se decía que los míseros hombres se disfrazaban adquiriendo monstruosas apariencias. Otros tomaban aspecto mujeril, afeminando el suyo masculino. Otros se manchan, hacen griterío y danzas, cometiendo otra que es más torpe, iniquidad. Pues se unen los de uno y otro sexo, formando cuadrilla, y la turba de depauperado espíritu se excita con el vino. Es decir, se reproduce todos los elementos que han existido, incluso desde la prehistoria, se reproducen actualmente. ¿Y por qué me interesa tanto este trabajo de invierno? Precisamente por eso, por conocer cómo somos, por intentar saber qué es lo que nos hace hombres en un entorno tan cercano. Porque al fin y al cabo todos en España y Portugal, que es el entorno donde yo me muevo, todos tenemos una referencia muy rural, todos tenemos familiares de pueblo. Más o menos yo creo que no resistimos nadie una o dos generaciones en que no tengamos una referencia de un pueblo, una referencia rural. Y siempre se ha estado en los entornos rurales, siempre se ha estado ligado a la tierra y siempre ha habido fiestas, festividades, ritos, rituales, incluso procesiones, romerías, que tienen que ver con la vida en los entornos rurales.
1: Y eso a lo largo de los años y los milenios, sin embargo, es verdad que seguimos muy de cerca el que la vida está cambiando, lo decías tú antes, ¿no? Nuestra sociedad cambia. Eso significa que en el recorrido que has ido haciendo, ¿te ha dado a veces la sensación de estar retratando momentos o tradiciones en peligro de desaparecer, que incluso hayan desaparecido?
22: Pues ocurren las dos cosas exactamente al mismo tiempo, prácticamente simultáneamente. Existe una parte de las fiestas que están desapareciendo y a la vez existe un retorno y un deseo de poner en valor lo que significa la vida rural y la vida de los pueblos. ¿Por qué se tiene esa intención por parte de las personas que viven principalmente en entornos rurales en poner en valor esta cultura? ¿Por qué? Porque la cultura actualmente es muy urbana y en esa cultura urbana que tenemos, lo popular o lo rural nunca se ha tenido en consideración. Siempre ha sido, vamos a ponerlo un poco bonito y decir, infravalorada. Pero ahora mismo existe un intento por parte de ciertas personas en investigar, en ver, en acercarse, en intentar entender que eso que nos está viniendo a nosotros, de ese pasado que forma parte de nosotros, es que forma parte de nuestro ADN, que también tiene una importancia y que es necesario ponerle la atención, que no la tiene en este momento. Por otro lado, también tenemos que tener en consideración de esa España y ese Portugal vaciado, en el cual son aldeas muy pequeñitas, pueblos muy pequeñitos, donde prácticamente no queda nadie. Y cuando, en este caso, como estamos hablando de los rituales de invierno, por ejemplo, sale un enmascarado, un 1 de enero, que forma parte de los 12 días mágicos, pues igual solamente sale él y alrededor pues hay 7, 8, 9 personas. O sea que tenemos, por así decirlo, ocurren las dos cosas prácticamente a la vez.
1: En este invierno profano, entre Pamplona y Portugal, ahí, ya que hablábamos del ADN, ¿no? ¿Grandes diferencias o no tantas?
22: Pues vamos a ver, no tantas en el sentido que donde yo trabajo son entornos rurales, son pueblos pequeños. Y entonces los pueblos tienen exactamente, tienen una forma de ser y de comportarse que es muy similar en todos los lados. O sea, para mí la diferencia no está entre unos pueblos del norte de Portugal y otros pueblos del norte de España, que es donde principalmente han quedado, donde existen actualmente todos estos ritos y rituales relacionados con el invierno, sino la gran diferencia existe con lo que es la vida urbana y la cultura que nosotros tenemos.
1: Vamos a hacer ese viaje a través de la exposición y de las fotografías entre dos momentos, ¿no? Entre el que sería el solsticio y un día antes del miércoles de ceniza, ¿no?
22: Ceniza, sí, que es el martes de carnaval.
1: Es
22: un tiempo muy específico, sí. Por eso precisamente por eso es lo que llevo realizando este trabajo pues unos 20 años. ¿Por qué? Pues porque todo ocurre a la vez. Todo ocurre los mismos días. Desde el solsticio comienzan las fiestas de enmascarados y el día, a partir del día 25 de diciembre y hasta el día 6 de enero, existía una creencia en la cual el tiempo durante esos días quedaba suspendido, era un tiempo de umbral y se llaman los 12 días mágicos. Entonces, en esos 12 días mágicos se entiende que ese tiempo suspendido, los seres que viven en el inframundo pueden salir y pasearse por la tierra. Y los enmascarados pretenden que durante ese tiempo, con sus máscaras, con sus sonidos, porque los sonidos es un elemento también muy simbólico, los sonidos de cencerros, los sonidos de esquilas, con ese miedo que imparten a los espíritus, pretenden que los espíritus malignos vuelvan al inframundo y los buenos se queden sobre la tierra protegiéndonos. Pero entonces me refiero que, como todo ocurre durante los mismos días, tengo que ir un año a un lugar, tengo que ir otro año a otro sitio, tengo que ir otro año a otro lado, y por eso es un trabajo muy, muy a largo plazo, porque prácticamente es una, ya prácticamente es una forma de vida.
1: Pues hoy hemos hablado de este invierno profano, y lo tenemos en el Menorca Dog Fest, y la oportunidad además compartirlo con su autora, Carmen Choremán. Muchas gracias por habernos acompañado en Hoy por Hoy Menorca, un abrazo y buen invierno.
22: Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicar este invierno.
0: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, aguacate extra por solo 5,99 € el kilo, un 13% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, sepia fresca, piezas de 300 a 500 gramos por solo 14,95 € el kilo, un 16% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu. Vinipreu.
10: Amantes del mar, vuelve el Salón Náutico Internacional de Barcelona, la mayor exposición para elegir entre más de 200 yates, catamaranes y embarcaciones a motor y vela, con las mejores marcas y novedades en servicios, submarinismo y deportes acuáticos. Ven al Salón Náutico de Fira de Barcelona, del 14 al 18 de octubre en Port Bell. Entradas en salonnáutico.com.
4: En el corazón de Menorca, el restaurante Yucasaldén Gran te invita a un viaje para los sentidos. Nuestra cocina creativa utiliza productos de nuestra propia finca. Como de costumbre, participamos en la Mostra de Cuina Menorquina. Ven a disfrutar de nuestro menú especial. Restaurante Yucasaldén Gran, abierto desde las 19:30 horas de lunes a sábado hasta finales de octubre.
5: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
1: I així arribem al final del nostre programa d'avui. Des de Helena Maceras, celebrant el Dia Internacional de les Persones Majors, gràcies a SSB i a tot el seu personal i usuaris del centre per haver-nos acompanyat, i a vostès per escoltar-nos. Mos hi retrobem demà a partir de les 12:20 a l'Hoy per Hoy Menorca. Ara, informació amb Hora 14.
23: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
24: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a esta hora, tras sonar los avisos en los móviles, Tarragona, Castellón y la provincia de Valencia se preparan para una tarde que puede ser muy, muy complicada porque se anuncian fuertes lluvias allí. Así caía esta mañana en Tarragona, aviso naranja que va a pasar a aviso rojo a las 6 de la tarde. Las autoridades han pedido esta vez sí que se eviten los desplazamientos por carretera, se suspenden también las clases. Jordi Carbó, te pregunto, ¿qué zonas y en qué momento vamos a asistir a lo peor? Buenas tardes.
25: Buenas tardes. La idea general es que en la mitad este de la península, en prácticamente cualquier punto, se formarán tormentas, muchas con granizo y lluvia torrencial, pero es esa área que tú concretabas más, entre Tarragona, Castellón, Valencia, incluso puntos de Teruel y Cuenca, donde no solo las tormentas van a ser con lluvia torrencial, granizo y fuertes rachas de viento, sino que estas vendrán marcadas por la persistencia. De hecho, tendremos dos episodios de tormenta, uno a partir de las 6 hasta la medianoche y después otro hasta bien entrada la madrugada, y en este caso es lo que puede producir más problemas, porque serían acumulaciones, insistimos, entre Tarragona, Valencia y Castellón, que podrían superar los 250 litros por metro cuadrado.
24: Ahí media ampliamos y nos acercamos a la Comunidad Valenciana, donde hoy sí, con muchas horas de antelación, pues han sonado las alertas en los móviles. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, responde a la noticia destapada esta mañana por la SER y confirma que hay ya varias denuncias que están siendo investigadas tras las presuntas torturas a migrantes. Hoy nosotros hemos avanzado que militares y la Guardia Civil han expulsado ilegalmente a un menor que llevaba en Ceuta 2 años y que estaba tutelado, es decir, que ya vivía en España bajo la tutela del gobierno de la ciudad autónoma. Sira Rego.
6: a mí me preocupa cualquier vulneración de derechos fundamentales y mucho más si es a un menor, por supuesto. Me consta que hay una serie de denuncias que ya han llegado, ya se están investigando y cuando quede acreditado, o sea, en caso de que quede acreditado, lógicamente tiene que haber consecuencias.
24: Y se ha confirmado que los Reyes visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre, una fecha nada casual en un contexto que luego vamos a analizar con María Manjabacas. En el terreno político, esta mañana el gobierno ha destapado la lista de sus conversaciones con Ceuta para desmentir lo que decía ayer el presidente ceutí Vivas, que aseguraba en sede judicial que intentó sin éxito llamar a Moncloa en los días previos y advertir de los riesgos. El listado completo de llamadas, como digo, desmiente a Vivas, aunque el presidente ceutí insiste en su versión de los hechos.
7: Y están registradas las llamadas y podemos demostrar que se hicieron. Y en el 30 a las 12 nos contestó el director de gabinete diciendo que el presidente no tenía por qué hablar conmigo, que era un asunto de inmigración y que, por tanto, estaba tratándose de manera debida y adecuada.
24: Luego repasaremos esa lista de llamadas con Guillermo Lerma, aunque hoy la declaración sobre Ceuta, que lo mezcla todo, pero sobre todo, de verdad, la firma el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que mezcla la vivienda y lo de Ceuta.
8: Si las fronteras de Ceuta, de España y de Europa han sido vulneradas en lo que es una invasión que no podemos permitir, necesitamos que se actúe con urgencia y contundencia, no solo en defensa de la seguridad y de la soberanía nacional, sino para evitar, por cierto, os hago una reflexión, ¿no es el intento de desahucio de más de 80.000 españoles de sus casas, como algunos quieren en el tiempo?
24: Antonio Garamendi. De cara a mañana ya sabemos que Podemos votará sí a los dos decretos sobre vivienda en el Congreso de los Diputados. La posición de Junts sigue siendo hasta ahora un misterio. Esta tarde noche va a reunir a su ejecutiva. Veremos qué deciden. Y Pedro Sánchez, que sigue con su optimismo razonable. Hace unos minutos Pedro Sánchez ha subido este vídeo a sus redes sociales.
9: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen. A las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas. A los pequeños propietarios o a los fondos buitre. La gente ha salido a la calle, ha exigido medidas y ahora nos toca cumplir. Este viernes, cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de aquí.
24: La ministra Isabel Rodríguez esta mañana con Aymar defendía el decreto, aunque ha terminado admitiendo que muchas de las medidas, por ejemplo, la regulación de las habitaciones de alquiler, van a necesitar de un mayor control, que siempre ha sido uno de los puntos débiles de todas las regulaciones. La entrevista completa está en cadenaser.com y en la app de la SER. Hoy, por cierto, ya con los decretos en vigor, se ha evitado un desahucio en Barcelona. El primero que se frena, mientras en la calle se extienden las acampadas. El ejemplo de la Puerta del Sol, que se replica en Santiago, en Barcelona, en la Plaza de Cataluña. A esta hora está Gemma Alegrí. ¿Qué tal? Buena tarde.
11: Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Donde se empieza a llover en Barcelona, así que los organizadores están sacando ya paraguas y tendales. Hay ahora alrededor de unas 60 tiendas. El primer día eran unas 10, ayer eran 50, hoy unas 60. Estamos pendientes también de saber si se suma más gente. Hay llamamiento del sindicato de Llogateras, la organización más grande en Cataluña, que está moviendo, que está relacionada con todo el tema de la vivienda, aunque pendientes también de la lluvia para ver pues cómo afecta las lluvias que pueden caer hoy en Barcelona a esta acampada.
24: Gracias, Gemma. Ayuso en Madrid lleva ahora a los tribunales la acampada del kilómetro cero. Ayuso quiere que delegación del gobierno actúe ya y que levante esa acampada.
23: Hora 14, con Javier Casal.
24: Con más cosas que repasamos con Toñi Fernández a esta hora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
13: Muy buenas. Lo último es la constatación de que siguen subiendo los casos de COVID. En la última semana se han aupado hasta los 119 por cada 100.000 habitantes. Estos días ha bajado, sin embargo, la incidencia de la gripe. Y la gasolina cuesta 11 céntimos menos que ayer porque hoy ha entrado en vigor el nuevo escudo anticrisis. El litro cuesta de media 1,84 euros. El 23% de las estaciones de servicio todavía no refleja esta rebaja. Es más, el 8% mantiene las gasolinas por encima de los 2 euros.
24: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
23: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Baleares. Juan Antonio Bauzá.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes. El sinhoganismo aquí en Baleares rompe con los patrones clásicos y alcanza todo tipo de perfiles. Es la primera conclusión a la que han llegado en el Observatorio Social de la Universidad de Les Illes y en la Xarxa para la Inclusión Social, que ayer tarde llevaron a cabo un macro recuento en los municipios de más de 20.000 personas para hacer una fotografía exacta o lo más cercana posible a la realidad de cuál es la situación del sinhogarismo en Baleares. Los resultados se van a conocer el próximo día 15. Aina Llovera ha sido una de las voluntarias.
3: Tú te piensas que las personas que viven en la calle pues tienen problemas de salud, de drogodependencia, que no tienen trabajo. No es la realidad, que no estamos tan alejados. Es una mala racha, es perder el trabajo, incluso trabajando, es que no te renueven el alquiler.
26: Que básicamente dice, esta situación está más cerca de lo que nos podamos imaginar. Desde el observatorio hablan de habitantes con trabajo, con salario y con la misma dificultad de hacer frente al precio de un alquiler. Las edades son muy dispares y apuntan también a que se aprecia el sinhogarismo en las mujeres que viven solas. Enseguida lo vamos a ampliar. Bernat Amengual está en la realización técnica. Vamos ahora con otros temas destacados de la jornada. Que nos deja para esta noche a las 8 en la Plaza de Corte, en el Ayuntamiento de Palma, una cacerolada convocada por el Sindicato de Llogateres de Mallorca. El objetivo, reclamar a los partidos que mañana convaliden en el Congreso de los Diputados los dos decretos de vivienda. Piden además movilizarse el próximo sábado en una manifestación para llamar a la huelga general, una convocatoria que hacen junto con el Sindicato de Habitatge de Palma y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Por cierto, en Ibiza, a 9 meses para acabar la legislatura, primera promoción de vivienda pública que se pone en marcha en las Pitiusas. Son 48 viviendas que se van a construir en vila, destinadas al alquiler a precio asequible. Sus beneficiarios deberán llevar al menos 10 años de residencia en el municipio.